0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Som mestissos buscant la pròpia llibertat. I aquí ho fem.

és el que desitges, però noi, això és el que és. Això és el que hi ha.

que el món és món. Som fills de Déu, bitllets, Abdulàs, a Ramons,

quan vols escriure una cançó, que tens pas gran cosa a dir, mires la lluna si t'inspira, i de vegades diu que no. Quan ets escrit una cançó que t'has pallit com un somriure, te fa venir ganes de viure, te fa volar més alt que tu. Quan ets escrit quatre cançons, la teua vena és foradada. Fes bona cara a la secada, t'apringuis pas massa el seriós. Quan ets escrit força cançons, te fa l'efet de cera pobra i te s'atenca la teua obra. La teua font raja pas pus. Quan escriuràs pas més cançons, els ocells d'una altra contrada dels teus secrets faran sembrada i els teus infants colliran flors quan escriuràs pas més cançons.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

No venguis el teu plor, que avui et trenca l'ànima. No, tu no, tu no. Tu no, filla, tu no. Ja has conegut l'amor.

0: és el teu rem que et fa anar per la riba.
1: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: A Prada, al 95.

0: Ràdio Arrels.
1: A Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Radio Arrels, Ribesaltes, 95. Oh, oh.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assoleat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
6: Ràdio Arrels, a Pollestres, 95.
4: Una hora 100% en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Morellàs i les Illes, 88.2.
2: Tots els perfums de la terra, tot el llum que fa el sol, i jo, quan som tot sol, i pensem, dir que els ulls del vent, Lorenzo l'aigua del pont, dir que tots ja ho sabem, hi ha tanta llana,

cor. Quan seré massa cansat, que la vida m'haurà enfastigat dels seus turments i dels seus plers, un bon matí me n'aniré.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Satya. Tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè pots nadar a la meva piscina.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Queixàs 95.

cau el temps com un lladre sobre te. T'acompanya, t'esgarrapa i xit, ja no hi és. Cada passa no t'esmena ni un mareix. En moments bons, amb altres morts i tan sovint res a fer. Seuré damunt d'alguna pedra, esperaré tranquil·lament. És de covards posar-se a córrer i jo mai no ho faré. Aquesta alçada de la història no em fa por quasi bé res. I que el destí faci la seva aposta ja m'està bé. I que el destí faci la seva aposta

feliç immens. No hi ha neguit, cobert de llum, tot té un sentit. I quan el temps ve i m'esgarrapa, miro el mirall, m'enric i em dic: ei, Eduardo.

0: Això no és un xotis i no hi ha pronoms febles, però és una manera intel·ligent de vomitar. És una renovació de la cançó protesta, el nou himne lletgista que diu i fa.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 7.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Radio Arrels, bon dia. Qui us informa és la Loriane Peigné. Estem aquí a l'Hora Fresca fins a les 9. L'Hora Fresca, un nou programa que durarà tot l'estiu. Dins alguns minuts tindrem una entrevista amb el Marc Alemany de l'Amic, on presentarà el nou programa anomenat Escat Media. Però abans, la meteo amb l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assoleat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
5: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

que era especialment lluit. Al primer dels camins ens perdíem i vam acabar travessant esbarzers. El segon vam parar a l'ombra amb un aire fred

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: L'actualitat a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació amb Radio Arrels han presentat a Perpinyà aquesta setmana un projecte europeu amb la voluntat de fer una unió, diguem, o un treballar conjuntament de mitjans de comunicació tant de Catalunya Nord com del Sud. I a aquesta hora podem saludar un dels impulsors d'aquest projecte des de l'AMIC, que és el Marc Alemany. Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Ho he intentat explicar com una manera de treballar conjuntament de mitjans de comunicació al nord i al sud. Què és exactament aquest projecte, aquest Escat Media?
3: Escat Media vol ser una redacció transfronterera, així és com ho expliquem. La idea és intentar superar totes les barreres que existeixen en l'espai transfronterer a través de les informacions que publiquin mitjans de comunicació. Fer circular aquestes informacions per tal que la gent d'una banda i altra de la frontera puguin conèixer què és el que succeeix arreu.
2: Clar, a vegades això ja s'intenta fer des de mitjans dels dos costats, però a vegades hi ha limitacions molt grans, no només lingüístiques, que evidentment la situació al nord és la que és, però també de manera d'entendre el món, fins i tot d'institucions que són diferents, que no entenem d'una banda a l'altra de què ens estan parlant exactament. Això com es pretén superar, això?
3: Doncs ho abordarem, perquè com tu apuntes és un repte important. La idea és poder explicar tot el que succeeix en el territori i fer-ho de manera comprensible i poder construir un relat amb una mirada conjunta, una mirada transfronterera. Però és evident que cada espai és un món i hi ha una manera de fer pròpia a diferents nivells, a nivell polític, a nivell administratiu, a nivell jurídic, i explicar bé les coses perquè s'entenguin tenint en compte doncs, aquesta naturalesa específica de cada lloc serà un repte.
2: Clar, aquest projecte que té un subvencionament europeu, aplicat a la vida real, diguem, com es concretarà? És a dir, perquè al final els mitjans continuaran treballant cadascú per la seva banda i des de la seva localitat, com funcionarà aquesta coordinació, diguem?
3: Doncs la idea, tal com tu apuntes, és que els mitjans continuen fent allò que fan, que és identificar fets que siguin noticiables amb el seu olfacte des de proximitat i aportant valor en aquest sentit. El que farem nosaltres, el repte està en amplificar tot això. Ja es parla i és meravellós, però la idea és intensificar aquest fet i permetre visibilitzar encara més tot allò que està succeint en aquest conjunt de territori compartit, que és el territori de l'espai català transfronterer, posant veu a tots els protagonistes de base, que són doncs, aquestes entitats socials, culturals, mediambientals, grups de joves, la societat civil, al marge de les institucions també, per descomptat.
2: Clar, l'audiència de Ràdio Arrels podrà sentir una part d'aquests continguts, però això quan serà? És a dir, quan trigaran els nostres oients doncs, a sentir coses relacionades amb l'Escat Media?
3: Ràdio Arrels, no cal que ho digui jo, feu una labor absolutament extraordinària. La idea és aportar més recursos per tal de poder intensificar allò que feu i feu també. Tenim un repte, però, de producció d'un mínim d'uns 200 continguts

0: continguts en formats diferents, premsa, ràdio, televisió, digital, també de creacions de creadors de continguts en el que queda d'aquest any i l'any venit. I a partir d'aquí, doncs, escalar el projecte. Volem que Scat Media arribi per quedar-se.
1: Per tant, diguem que abans de final d'any ja hi haurà continguts sonant a Ràdio Arrels que formaran part d'aquest projecte?
0: Per descomptat, aquesta és la idea i no en tenim cap dubte, vosaltres sou els primers que en sabeu, que ho feu també, i l'única cosa que farà el projecte és intentar aportar doncs més recursos, intentar fer-vos una funció de crossa per tal d'amplificar allò que ja feu també. Sí, sí.
1: Doncs Marc Alemany, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i endavant.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Heu pogut escoltar Human Touch de Bruce Springsteen. A continuació tindreu la vostra crònica CO2 presentada per l'Albert Noguer, però abans una altra música de Manel Benvolgut.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els francesos lamenten una degradació de la natura. Bon dia. Una enquesta realitzada pel Servei de Dades i Estudis Estadístics, els DES, i l'INSEE, entre el 2023 i 2024, posa de manifest com els ciutadans francesos perceben l'estat de la natura en el seu entorn més immediat. La majoria continua pensant que el medi natural s'ha deteriorat en els darrers anys, però aquest sentiment s'ha atenuat lleugerament respecte a l'any anterior. El 2023, més de la meitat dels enquestats, 52%, asseguraven que la situació havien pitjorat, mentre que el 2024 aquesta proporció baixa fins al 47%. Tot i aquest descens, el balanç continua sent marcadament negatiu. Només un 8% de les persones entrevistades considera que l'estat de la natura ha millorat prop de casa seva, una proporció clarament inferior al 13% que creu que la degradació ha estat molt pronunciada. La major part dels enquestats es manté, doncs, en una visió crítica del present respecte al medi ambient de proximitat. Les diferències territorials i socials també són notables. Els habitants de zones rurals expressen una percepció més negativa que els residents de l'aglomeració parisenca, probablement perquè conviuen més directament amb l'espai natural i en noten amb més intensitat els canvis. En canvi, les persones més grans mostren una visió menys pessimista. Un 13% d'aquest grup d'edat assegura que l'estat de la natura fins i tot ha millorat en els darrers anys.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Radio Arrels, són les 7 i 25 minuts i escolteu l'hora fresca. La preocupació d'aquestes setmanes doncs és la calor. En parlem a les 7 i mitja amb l'Enric Balaguer, però abans la distància d'espancat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu,

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assolellat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
3: Moltes gràcies, Enric. Dins alguns minuts podreu escoltar la vostra crònica quotidiana Les efemèrides d'Enderroc. Però abans, un poc de música.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 30 de juny del 1955 va néixer a Montpellier en Pascal Comalada. El compositor i músic prolífic ha publicat multituds de discos, àlbums, així com moltes col·laboracions o bandes sonores. Inclassificable, però molt influenciat pel rock, li agrada sorprendre amb instruments únics i títols improbables. Escoltarem ara el tema Friki Serenata del disc de l'artista nord-català titulat El pianista de l'antifàs, publicat l'any 2013.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.
3: Pere Manzanares.
4: Sarita Resigui, parlem d'aquesta festa del treballador català. És una festa antiga, és una festa popular, és una festa que té una història. Quins records en teniu dels temps passats?
5: Bon dia, Pere. La festa del treballador català avui, aquest any, tindrà 80 anys, si no m'enganyo, una vuitantena d'anys. És una festa molt antiga, política i familiar. Els meus records són molt antics perquè ja de petita hi anava amb els meus pares. Anava llavors a Argelès, que es deia la Lady Peng, i cap als anys 75 o alguna cosa així vam anar a aquest nou lloc que hi ha ara, que és el Bocal du Tec, on se fa la festa des de més de 70 anys.
4: 80 anys vol dir que, si m'enganyi pas, deu haver nascut a un moment històric particular, 1936, el Front Popular, és això?
5: Sí, encara que jo no hi era, però sí, deu ser això, el 36, amb una interrupció, me penso, als anys 40, durant la guerra.
4: És que la festa que els nostres avis o rebesavis o els més vells han conegut és la mateixa festa, els anys 2020 i pico?
5: Jo tinc una mica de nostalgia, eh? La millor no sóc la bona persona. La festa era molt diferent, més familiar o familiar. La gent arribava amb la manta, dinar al sarró i sortia amb tot per dinar entre família, entre amics. Hi havia algunes casetes on se podia menjar i beure, però molt poques, i un artista, un famós, artistes menys famosos i política.
4: Hi havia més intervenció política que no pas ara.
5: Si me recordo, me penso que sí.
4: Sí, doncs aquesta festa té aquesta cosa de particular, que és a la vegada popular, i durant l'estiu és la sola, és l'única festa, diguem, que té un caràcter social, polític, amb un interès sobre l'actualitat. Les altres festes, que poden ser també populars, només són atractives, només és la música i sobretot el jovent. Aquí intenteu fer la reunió de tot i n'hi ha per tots els gustos i totes les generacions.
5: Sí, hi ha dos dies on se pot trobar festa, música de conjunts locals, d'artistes més famosos, i aquests dos dies per 30 euros, me penso que és un preu atractiu, perquè són dos dies on se pot trobar música, debats polítics, de preu baratos.
4: L'espai també s'hi presta. Sí, sí, l'espai s'hi presta, és pas una sala, és pas només un prat, és un terreny gran amb un circuit i la gent se poden passejar, poden passar d'un lloc a un altre, d'un estand a un altre, menjar, beure. Què hi trobem també en aquest gran espai? Sembla que hi ha també llibreries, hi ha associacions que són convidades.
5: Hi ha una llibreria, hi ha els sindicats també, hi ha associacions, hi deu haver encara l'Associació per Cuba, el Secur Popular, l'UMRAP, i se poden trobar diverses coses, sí, per tots els gustos.
4: Llavors és també una festa de territori, és a dir que el Partit Comunista és present en molts pobles, tenen teniu seccions, teniu comitès locals, i no pas tots, però hi ha llocs que són atribuïts a pobles. Hi ha l'estand d'Alinyà, que suposo que és el teu, perquè tu és d'Alinyà, hi deu haver el d'Elna, hi deu haver el d'Estagell, hi deu haver uns quants, el de Cerdanya, del Conflent.
5: Sí, hi ha molts stands on se pot trobar menjar o beure, o els dos. Representen les seccions locals del Partit Comunista, i doncs sí, hi ha Estagell, Perpinyà, Alinyà i Sant Ciprià, Montescot, Elna, les Alberes. Hi ha un estand del Treballador Català, dels Amics del Treballador Català, que és la festa del jornal.
4: Sí, del diari. Sí,
5: del diari, sí.
4: Sí, parlem del Partit Comunista, però el públic és divers. No són gent forçosament membres o fins i tot simpatitzants i votants. S'hi troba de tot, no? És totalment lliure, la porta és pas tancada.
5: No, de tot. Hasta suposo gent de dreta. No són tots comunistes, és obert a tots. és molt atractiu. A més, jo trobo que és molt securitzant. No he vist mai cap baralla, cap coses d'aquestes que passen quan la gent són una mica animats i beguts. Hi ha molta seguretat, hi ha gent que vigilen. Per la mainada està bé perquè també hi ha columpis, hi ha coses d'aquestes per ells. Se pot vindre entre amics, se pot vindre entre família.
4: Sí, abans la gent hi venia amb autobús, perquè tenien pas la locomoció que hi ha actualment. En cada vilatge hi havia inscripcions prèvies i la gent s'apuntava amb un autobús, feien autobús de Toulouse, l'autobús de Tuí, l'autobús de Prada, l'autobús... cada poble tenia el seu autobús. Ara els autobusos venen pas més. La gent venen en cotxe particular.
5: Sí. La gent venen en cotxe, diversos cotxes. Hi ha un aparcament, fa uns anys que tenim un pàrquing molt gran i vigilat. Es pot vindre amb tota seguretat, deixar el cotxe. Hi ha també un pàrquing per a la gent discapacitada, si necessari, més a prop, se poden emporpar una mica més de la porta.
4: En aquesta festa hem dit doncs, que el terreny s'hi presta, però també el temps. És a dir, que es passa una festa que s'hi va per passar un vespre o bé una nit. S'hi pot anar per passar el dia o la tarda. Hem parlat de dos dies, el dissabte i el diumenge. Hi ha activitats tot el dia.
5: Hi ha activitats tot el dia, és veritat. Se pot dinar i sopar, es pot anar al vespre únicament o passar tot el dia amb la família, encara ho dic, i la mainada, doncs els petits. Hi ha debats polítics a la tarda.
4: Debats. Jo recordo que anys enrere hi havia gent famosa, vull dir que el nom sonava perquè eren vedetes de la política estatal, vull dir, parisenca. Recordi, Jean-Luc Mélenchon havia vingut, hi havia hagut el secretari general del Partit Comunista. Sí, cada any compteu amb la presència de polítics que sonen, que tenen un nom conegut. Aquest any es preveu alguna personalitat en particular?
5: Sí, aquest any ha convidat un senador del nord que es diu Alexandre Basquenc, que és un especialista del numèric, de la intel·ligència artificial. També tindrem debats sobre la pau, una pel·lícula que retraça els Jocs Olímpics de Barcelona 1936.
4: Sí, els Jocs Alternatius, els Jocs Populars.
5: Sí. I una exposició dels 90 anys del Diari del Treballador Català, i també hi haurà, suposo, les infermeres també del grup El Sant, que han fet molta vaga.
4: Mm-hmm. Sí, doncs preocupacions sobre els conflictes i les problemàtiques societals, però també locals. Tot això és també la marca de fàbrica d'aquesta festa del Treballador Català. Sí. Sarita Resiguier, ara, si voleu, es podríeu presentar més en detall la festa, els dos dies, el divendres 3 i el dissabte.
5: I el dissabte 4.
4: El diumenge serà per descansar.
5: I a més, aquest any, excepcionalment, un mercat de productors el diumenge, que això és d'ara, aquest any únicament. Bueno, per la primera vegada.
4: Bon, un jove que... Pensem en els joves. Va, qui diu festa, qui diu estiu, pensa en els joves. Què hi poden trobar? Si venen el divendres al vespre.
5: El divendres tindrem el cantant del grup Trio, que és molt, molt anomenat, molt conegut. Un altre grup que es diu Seba, segona partida de la nit. Suposo que és un programa de jovens, això.
4: I el dissabte? El dissabte, en principi, és encara més festiu, encara més concorregut que el divendres.
5: Sí, el dissabte serà música ska, que el grup se diu The Locos, i un altre més tard que es diu Mycosa of You. Mycosa of You.
4: Festa popular, doncs, molta gent. No sé quanta gent hi havia els anys passats, quanta gent més o menys espereu... Milers, entre els dos dies.
5: Uns 4.000, 4.500, clar. Com més serem, millor riurem.
4: És una festa que costa car o que genera beneficis pel treballador català? Seu en dèficit o hi guanyeu diners?
5: És una festa que costa car, encara que siguin grups locals i no fem beneficis, no. Més aviat som en dèficit.
4: Bé, doncs ja ho sabeu, dos dies de festa amb un bonus el diumenge amb una festa de productors, el vocal del TEC el 3 i el 4 de juliol per tots els públics, ho recordem, joves 10. Llavors, hi ha un preu, per acabar, hi ha un preu per la gent que s'ha despistat i que ha pas comprat la plaça a l'avança, que costa menys car, doncs veieu, cal aprofitar. I un preu si la gent ve al darrer moment.
5: Sí, hi ha un preu ara fins al dia de la festa que és de 30 euros per els dos dies. El podeu trobar a casa dels militants, el podeu trobar a la Federació del Partit Comunista Ruta de Prada a Perpinyà, podeu trucar també per la Resibera o també us diran on se poden trobar a casa dels militants. I seria de 30 euros la nit si veniu a última hora el divendres o el dissabte. M'he enganyat. 35 euros si veniu a última hora el divendres o el dissabte únicament. Però per nit. 35 cada entrada. O 30 per dos dies, que és el millor.
4: Oh, bon, moltes gràcies.

La música que heu pogut escoltar és anomenada Death Dawn, cantada per Ixus. Ara us proposem Ya, de Sergio Mendes.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 8.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Radio Arrels, l'hora fresca. Dins poc temps podreu tornar a trobar el vostre cronista de dimarts, en Joan Becat. Però abans, prepareu els vostres banyadors perquè avui farà calor. Oi, Enric?
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Radio Arrels.
5: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assolellat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
0: Radio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: perquè evidentment no sóc a favor de la canícula extrema, però ens ha anat bé aquesta, i per tant benvinguda. Us diré per què. Acabem de patir tots una llarga i extrema setmana de canícula, aquí i encara més a la major part de França, fins i tot fins a Alemanya i Dinamarca. Va sorprendre molt que les regions mediterrànies, que sempre són més afectades, no tinguin els records d'altes temperatures de dia i de nit, sinó que toqui la resta de l'estat, on no hi estaven preparats, s'ha vist. Tots els records hi van ser superats, i de molt, amb conseqüències terribles, l'increment massiu de la gent afectada que anava a les urgències, l'augment de la mortalitat, el patiment extrem de desenes de milions de persones que viuen en cases i pisos sense isolació, ni aire condicionat, etc, etc. Quan ho vaig veure i quan ho sentia als informatius, me venia una ràbia interior, perquè tot estava escrit, previst, des de fa més de 20 anys, com a mínim, i no s'havia fet res. Pitjor, es va saber, a llavontes, que els últims governs post-Covid, els últims, han tirat enrere, perquè faltaven diners, que hi ha manera de no canviar la gestió de l'Estat, s'afegeixen la reivindicació de tots els grups i gremis que volen augment d'això, d'allà, i que eren prioritaris, car no hi ha majoria i cal contentar tothom. Són reivindicacions legítimes, però ajuntades al dèficit enorme de les finances públiques, tot ha fet que sigui el pressupost previst per l'adaptació al canvi climàtic que hagi pagat el preu, amb la seva dotació, ja modesta, retallada brutalment des de fa 3 anys. Per tant, n'hem suportat col·lectivament les conseqüències la setmana passada. Fa un mes, parlant dels projectes de millora de la gestió de l'aigua del baratge de Vinçà després de 3 anys de sequera, citava la dita «d'un gran mal en pot ser un gran bé», que és la versió catalana, com sabeu, de la dita francesa, a tota chose, malheur est bon. També podia citar una altra dita de la saviesa popular catalana: quan se tanca una porta, se n'obre una altra. Aquesta llarga i impressionant canícula ha espantat tothom, gent, autoritats, governs, car no pensaven que vindria ara, al sud sí, però al nord no, sinó que arribaria d'aquí, veieu, 20 o 30 anys. I tothom a llavontes ha tocat del dit que el canvi climàtic és aquí, i molt més brutal que el que se pensava. La cosa bona és que no hi ha més un debat sobre si hi ha o no el canvi climàtic, ni quan és ara, sinó que el debat és sobre què fem ara per adaptar-nos al que és ineluctable. Crec, doncs, que se farà alguna cosa o més. I això és el bo que ha portat el mal.
1: I no és la primera vegada, Joan, que cal una catàstrofe per moure coses.
0: I ho vull recordar, perquè efectivament és això que passa. Com a geògraf que ha estudiat els riscos naturals com a feina de recerca, puc dir que és sempre, sempre així. La gestió del territori, de les activitats, doncs la vida de la gent, com passa pel clima ara, és sempre sotmesa a les pressions econòmiques, a l'especulació, a la falta de previsió, principalment perquè la limitació dels riscs costa molts diners i afecta sovint l'ús de les propietats, sagrat. Els elegits que s'hi atreveixen a fer-ho perden ràpidament l'elecció següent, perquè han molestat bastanta gent. A més, amb mandats electes de 4 o 5 anys, poques vegades de 6, és impossible de preveure una planificació i inversions a mig i llarg termini, que és el que demana la gestió del risc.

0: és el preu de la democràcia, que malgrat aquestes limitacions és el millor dels règims, perquè les dictadures, elles, passen, no tracten aquestes gestions i previsions. Per tant, cal sempre una catàstrofe per espantar la gent i els polítics, per fer consens. Llavors, se cerquen, primer, com ha passat aquests dies, les responsabilitats, amb polèmiques, tothom se vol treure el mort de sobre, i s'accepten, llavors, els sacrificis que caldrà fer per a protegir-se, per adaptar-se. Les legislacions que ordenen o limiten els usos i les que susciten inversions a llarg termini, totes aquestes legislacions són llavors possibles i sempre votades, perquè els governs, els diputats i els electors saben quin és el preu de la inacció, l'han patit, i el preu de la mala gestió a curta vista. Ha estat, doncs, el cas a França, amb els impactes, per exemple, de la tempesta Cynthia, us en recordeu, veieu, sobre els litorals atlàntics, era l'any 2001. Els vents d'una violència extrema, al moment de les marees més altes, han inflat l'oceà i impedit que l'aigua dels rius, ells mateixos inflats per les pluges importants, que l'aigua baixés, provocant a més inundacions. Arreu del litoral, els dics de protecció van cedir. Destrosses, submersió marina i fluvial, destruccions i 53 morts en un dia. L'impacte més fort va ser a un poble que es diu La Faute-sur-Mer, un nom predestinat, car efectivament n'hi havia de faltes, falta de previsió, falta de manteniment dels dics, més la falta major, que era construir per especulació tot un barri on vivia un miler de persones a sota del nivell de les marees altes i de les inundacions. Hi va haver 29 morts en aquesta petita ciutat i podien ser molt més. 10 anys més tard, el 2011, per resoldre el tema, l'Estat va expropiar i comprar 700 cases per destruir-les. Un muntó de diners, és a dir, que hem pagat tots el preu de l'especulació sense que se sapigui els responsables i que siguin clarament definits de tants que n'hi havia. Però, a partir d'aquí, s'han fet a tot arreu estudis sobre el litoral i sobre la protecció. S'ha fet un esforç pels dics, pels sistemes de defensa, o bé s'ha acceptat el retrocés de la costa, finalment, a certs llocs, amb destrucció de certes cases i, eventualment, reconstrucció més a l'interior, i les lleis i els diners per fer-ho. Un altre exemple que va commocionar el país és una mica anterior i ha fet aparèixer un risc amb de retruc una política d'estudis i de previsió a gran escala. És el famós allau de neu del 10 de febrer del 1970 a les 8 del matí a Val d'Isère, als Alps. Les allaus sabem que són freqüents a l'alta muntanya i sempre cada any hi ha alguns morts, sovint per imprudència. Però aquí, a Val d'Isère, van ser 76 persones que van morir sota una sola allau de neu compacta que van portar un centre UCPA, un centre d'esports i de vacances, Colònia, amb 39 nens morts que esmorzaven al menjador, dins la neu dura. La catàstrofe va tenir, evidentment, un impacte mediàtic i emocional considerable, sobretot perquè se va saber que el gran xalet de la Colònia era construït, aguanteu-vos, dins una zona d'allau coneguda de la gent del país. Com gairebé sempre, i a tot arreu, i sobretot a muntanya on falta espai, resulta que l'especulació se reserva als millors llocs, sense riscos, per les cases particulars, els xalets, els immobles, per qui paga, per qui posa el preu. Per tant, les instal·lacions públiques són allabontes, escoles, colònies, tot el que vulgueu, són allabontes al terreny menys atractiu, més dolent, o bé amb risc, per exemple, d'inundació, o aquí de llau. La reacció dels poders públics va ser enèrgica, car en una vintena d'anys se van fer a tot arreu mapes de risc de llaus i una legislació estricta sobre les construccions i les activitats en zones de risc de llau, més totes les obres on era necessari, com a sobre de porter anant cap al Pimorent. Des de llavors no hi ha hagut a França cap catàstrofe similar per aquest risc de llaus. I més a prop de nosaltres, per acabar amb aquesta part del tema, Andorra és a una escala inferior, però és el que ha passat amb l'aiguat del novembre del 1982, que en vaig fer l'estudis posteriorment. Va ser molt fort aquesta allau, aquesta inundació, però no excepcional, però va provocar un gran desastre. 12 morts al centre d'Escaldes i d'Andorra, inundat i destrossat. Danys materials considerables arreu. Carreteres emportades. Carreteres tallades a tot arreu. Les valls incomunicades durant setmanes. El creixement urbà desordenat i l'especulació que hi havia a Andorra sense que les infraestructures i la protecció sí que segueixin, han amplificat els danys, perquè no hi havia llavontes, ni normes, ni govern, res. El primer govern, amb competències limitades i encara sense administració, tenia només uns mesos quan hi ha hagut la catàstrofe, però la reacció va ser immediata i duradera, amb continuïtat, car se va veure que no se podia continuar així. S'han fet dics a tots els rius, a la travessia de tots els pobles i ciutats. Dics de ciment aprofitats per posar al darrere les conduccions, el transport elèctric, així no hi ha pilars i risc que es trenqui amb la neu els fils, s'hi han posat les clavegueres, s'ha aprofitat per eixamplar les carreteres, per reordenar i ajardinar els espais que se guanyaven. També s'ha fet un estudi sistemàtic d'un altre risc, les allaus. S'han fet túnels sota les muntanyes d'una vall a l'altra. És a dir, totes coses que fan que avui Andorra és un dels països més segurs d'Europa. Ells han reaccionat millor que a França.
1: I per acabar, Joan Becat, tornem a la canícula de la setmana passada i al canvi climàtic.
0: Evidentment, és la conclusió, és la justificació de tot això. La canícula de la setmana passada ha estat un gran xoc social i polític, sobretot, que marcarà per temps els esperits. Fins i tot m'he enterat que involuntàriament alguns comentaris de ràdio i televisió mostraven que ningú s'hi esperava. Se pensava que encara hi havia temps, molt de temps, per actuar. S'ha vist també que l'Estat i els habitants dels dos terços de França de cap amunt s'havien acostumat i creuen que el rescalfament climàtic tocaria essencialment la regió mediterrània. Aquí hi havia més sequera, més altes temperatures, més episodis sevenols o de gotes fredes que provoquen els aigats, més incendis. Doncs tocarà al sud. Semblava normal, no al nord. Al sud patirien més, però tenien el turisme i ja s'adaptarien, com ja feia amb el clima actual a Andalusia o al Marroc, farien el mateix, i nosaltres salvats. Fins i tot s'ha fet documentaris, n'he vist, sobre els aspectes positius del canvi climàtic més al nord de França. Per exemple, vinya a Bretanya, canvis i adaptacions dins l'agricultura, etc. Per tant, el xoc ha estat immens la setmana passada i el despertar brutal. Resulta, a més, que a la desena de departaments mediterranis la calor va ser forta, però no tant perquè eren en zona groga o al màxim taronja, mentre el 90% del territori era durant dies en zona vermella i alerta màxima, amb fins i tot trens que no podien circular degut a l'escalfament de les vies. Mai s'havia vist. En substància, en resum, les reaccions i els comentaris eren: què passa? Com és possible? Per què ens toca a nosaltres? La primera cadena de televisió en va aprofitar per saia un extracte d'una de les seves emissions de fa 10 anys, només 10 anys, que era sobre els efectes previstos pel canvi climàtic a l'horitzó del 2050, segons Meteo França, doncs és seriós. Aquesta emissió antiga deia que les temperatures màximes, se veia un mapa, serien de 40 graus, una mica més, a l'est, a París, al centre, fins al nord, i més de 30 sempre a prop de l'oceà i de la Màniga. Allà bontes, ningú no s'ho va creure, era una exageració. Però resulta que el 2026, al juny, 25 anys abans del previst, del que era previst, la canícula que hem tingut, que hem patit, ha fet pujar durant dies i arreu les temperatures més amunt que el que se preveia pel mitjans del segle XXI. Per la Bretanya i la Normandia eren 10 a 12 més graus més amunt que les previsions del 2050. Doncs, ara que no hi ha més dubtes, no hi haurà més dubtes sobre la realitat del canvi climàtic i de les seves conseqüències, només ens cal esperar que s'entreguin les conseqüències i que s'actuï de veritat sobre les causes, l'adaptació de l'habitat a tot arreu i a les viles, a l'ordenament de les ciutats, del territori, i que s'hi posin els pressupostos amb continuïtat i sense retallades per les raons que siguin.
1: Gràcies, Joan Becat, i fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat, on, recordem, podeu llegir íntegrament aquesta crònica. Joan, bon dia, bon estiu.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arrels, a Perpinyà, 95. Yes, can.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assolellat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcir, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
3: Moltes gràcies, Enric. Ens tornem a trobar dins alguns minuts per la visita del poble de Vallestàvia. Però abans, un poc de música.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: L'hora fresca a Radio Arrels són les 8 i 38 minuts. La cançó que acabeu d'escoltar era anomenada Mr. Maker de The Cooks. Ara connectem amb l'Enric que ens va visitar al vilatge de Vallestàvia.
1: Vilatge d'aquí, avui, Vallestàvia, amb Jaume Taurinyà. És la segona part. Si vols, Jaume, si no et fa res, sí, baixem pels carrers ara que sem a dalt i el que remarquem és que els noms dels carrers són en català.
2: Són en català, és una cosa que hem fet... Fa molts anys, d'això, era el meu pare que era batlle, penso, doncs als anys 1980 que s'ha fet d'això.
1: Ens retrobem molt aviat amb el Jaume Taurinyà per seguir la passejada a Vallestàvia.
2: Sobretot amb gent d'aquí, que han marcat la vida a Vallestàvia.
1: I doncs, si parlem dels anys 80, segurament un dels primers vilatges que ha recuperat els noms dels carrers en català, encara que potser abans ni tan sols hi havia plaques als carrers a molts vilatges.
2: Aquí cap placa. L'hem fet per marcar la catalanitat del poble. Era important de conservar també aquests noms de lloc d'origen i que tot aquest origen és català. I aquí, per exemple, veiem el pujador del castell. Podem baixar per aquí?
1: El que te vagi bé, és tu que fas de guia. Baixem per aquí.
2: Doncs aquí baixem pel carrer, al carrer de la Font de Dalt. Doncs al poble hi havia dues fonts, una per cada part del poble, perquè aquí estem a la part alta. Hi ha una altra part que es va construir a vora del riu, perquè hi havien posat la farga en primer i després els molins. Hi havia dos molins a baix i un altre que és ara és la casa meva, és més amunt del poble, se'n diu el molí d'amunt. I aquí, doncs aquí arribem, és sota l'església, hem fet la municipalitat, volien marcar la pertenència, en fi, el respecte de la muntanya amb els camins d'aquí, els camins vells, doncs tot això ho vam estassar i van ser marcats, i per acollir gent vam fer un, en diem en francès, un gîte d'etapa, doncs un refugi per acollir tota la gent que es passegen per la muntanya, que venen de lluny, que van cap al Canigú, perquè d'aquí hi ha camins que menen al Canigú.
1: I doncs la gent poden venir, poden trucar a l'Ajuntament, que és l'Ajuntament que ho gestiona, per el gita, i justament és un lloc, com dius tu, de passejada.
2: Sí, sí, sí. Hem mirat de limitar l'accés a la muntanya amb els cotxes. Hi ha només carreteres que menen a les masies que són de cada banda de Vallestàvia, i tot l'altre hem mirat de fer que tothom hi vagi a peu, amb els camins antics que daten segurament de més de 2.000 anys, perquè és aquí que caminaven, que portaven la mena, el ferro i el carbó, perquè feien carbó també aquí, al boscos.
1: Un vilatge molt costerut,
2: Sí, sí, sí, sí, cal tenir bones cames aquí per estar aquí, perquè hi ha sempre, ho munta, ho baixa, hi ha poca cosa planera aquí. Doncs aquí baixem al carrer, aquí al carrer d'en Jau Jau. En Jau Jau era un home que se deia Joan i que quejava. I llavors, quan, és per això que li han donat el sobrenom de Xau Xau.
1: Ens retrobem molt aviat amb el Jaume Torinyà per seguir la passejada a Vallestàvia.
0: Moltes gràcies, Enric, per la teva visita del vilatge de Vallestàvia. Ens tornem a trobar per la meteo de les 9. Ara, de seguida, podreu escoltar una cançó anomenada Bailoteo de Zatiets.
3: Ràdio Arrels.
4: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: l'estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació amb Ràdio Arrels han presentat a Perpinyà aquesta setmana un projecte europeu amb la voluntat de fer una unió, diguem, o un treballar conjuntament de mitjans de comunicació tant de Catalunya Nord com del Sud. I a aquesta hora podem saludar un dels impulsors d'aquest projecte des de l'AMIC, que és el Marc Alemany. Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Ho he intentat explicar com una manera de treballar conjuntament de mitjans de comunicació al nord i al sud. Què és exactament aquest projecte, aquest Escat Media?
3: Escat Media vol ser una redacció transfronterera, així és com ho expliquem. La idea és intentar superar totes les barreres que existeixen en l'espai transfronterer a través de les informacions que publiquin mitjans de comunicació. Fer circular aquestes informacions per tal que la gent d'una banda i altra de la frontera puguin conèixer què és el que succeeix arreu.
2: Clar, a vegades això ja s'intenta fer des de mitjans dels dos costats, però a vegades hi ha limitacions molt grans, no només lingüístiques, que evidentment la situació al nord és la que és, però també de manera d'entendre el món, fins i tot, d'institucions que són diferents, que no entenem d'una banda a l'altra de què ens estan parlant exactament. Això com es pretén superar, això?
3: Doncs ho abordarem, perquè com tu apuntes és un repte important. La idea és poder explicar tot el que succeeix en el territori i fer-ho de manera comprensible i poder construir un relat amb una mirada conjunta, una mirada transfronterera. Però és evident que cada espai és un món i hi ha una manera de fer pròpia a diferents nivells, a nivell polític, a nivell administratiu, a nivell jurídic, i explicar bé les coses perquè s'entenguin tenint en compte doncs, aquesta naturalesa específica de cada lloc serà un repte.
2: Clar, aquest projecte que té un subvencionament europeu aplicat a la vida real, diguem, com es concretarà? És a dir, perquè al final els mitjans continuaran treballant cadascú per la seva banda i des de la seva localitat, com funcionarà aquesta coordinació, diguem?
3: Doncs la idea, tal com tu apuntes, és que els mitjans continuen fent allò que fan, que és identificar fets que siguin noticiables amb el seu olfacte des de proximitat i aportant valor en aquest sentit. El que farem nosaltres, el repte està en amplificar tot això. Ja es parla i és meravellós, però la idea és intensificar aquest fet i permetre visibilitzar encara més tot allò que està succeint en aquest conjunt de territori compartit, que és el territori de l'espai català transfronterer, posant veu a tots els protagonistes de base, que són doncs, aquestes entitats socials, culturals, mediambientals, grups de joves, la societat civil, al marge de les institucions també, per descomptat.
2: Clar, l'audiència de Ràdio Arrels podrà sentir una part d'aquests continguts, però això quan serà? És a dir, quan trigaran els nostres oients doncs, a sentir coses relacionades amb l'Escat Media?
3: Ràdio Arrels, no cal que ho digui jo, feu una labor absolutament extraordinària. La idea és aportar més recursos per tal de poder intensificar allò que feu i feu també. Tenim un repte, però, de producció d'uns, un mínim d'uns 200 continguts en formats diferents, premsa, ràdio, televisió, digital, també de creacions de creadors de continguts en el que queda d'aquest any i l'any venit. I a partir d'aquí, doncs, escalar el projecte. Volem que Escat Media arribi per quedar-se.
2: Per tant, diguem que abans de final d'any ja hi haurà continguts sonant a Ràdio Arrels que formaran part d'aquest projecte?
3: Per descomptat, aquesta és la idea i no en tenim cap dubte. Vosaltres sou els primers que en sabeu, que ho feu també i l'única cosa que farà el projecte és intentar aportar doncs, més recursos, intentar fer-vos una funció de crossa per tal d'amplificar allò que ja feu també. Sí, sí.
2: Doncs Marc Alemany, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i endavant.
4: Els matins d'estiu.

Són les 8:55 minuts i s'acaba aquí l'hora fresca per aquest dimarts 30 de juny. Ens tornem a trobar demà a la mateixa hora, de les 7 a les 9. Recordo també que la programació d'estiu continua. Soc la Lorena Penyer i us desitjo un bon dia i un bon estiu.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assoleat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Aquesta setmana el disc que presentem és Backstage, l'última producció de Capinàs, després de Visceral, publicat el 2022. Un disc que ja veureu molt festiu, ple d'energia, ritme i força sorprenent. Avui acollim l'Albert i el David, el guitarrista que també canta, i el cantant. Bon dia.
5: Bon dia, què tal?
6: Molt bon dia, què tal? Com estem?
2: Per començar, podeu presentar el grup Capinàs? Qui sou els Capinàs?
5: I tant. Doncs mira, Capinàs vam començar l'Albert i jo com a dos bojos intentant fer rumba i a poc va anar esdevenint el grup que som ara. Som un grup de nou integrants, de noies i nois, que el màxim que volem fer és fer festa, fer música, compartir amb la gent i això, i fer xerinola.
6: I Capinàs ve del seu cap i del meu nas.
2: Em podeu presentar els membres del grup Capinàs un a un?
7: I tant. Doncs mira, com nosaltres sempre pensem de bateria fins a vents, el primer és el Mauro Cavallaro. Bueno, doncs el Mauro Cavallaro és de Gallifa, és el baterista. És un noi molt maco que ha estat amb la producció del disc, hem estat allà al seu estudi. I bueno, doncs el Mauro és el Mauro.
5: El Mauro és un crac.
7: És un crac.
5: Després tenim el baix, l'última incorporació, l'Anna, vale? Perquè la Sandra, que era la bajista que fins ara ha estat amb nosaltres des del començament, ha pres un altre camí. I fa poc va venir l'Anna, que és una incorporació increïble, perquè a part s'ha fet amb la família el primer segon, i tenim moltes ganes també de girar amb ella i això, que camina, que flipa i és una noia increïble.
7: Sí, després tenim a la percussió a l'Iñaki de la Linde, que al camí ens va juntar i, bueno, com ell bé diria, és un jove poltre que ens l'estimem molt i la veritat que li dona una màgia a la banda amb la seva persona i amb la seva música que és increïble.
5: Després tenim a les tecles, al piano i al sintes, al Rodrigo García, que és un poltre també, és un crac. Camina molt guai, fa uns tumbaos que flipes i també té molt gust per afegir aquests sons també que volíem més electrònics, més urbans. El Rodri amb els seus sintes, la veritat és que fa bogeries.
7: I ja després a la secció de vents, doncs al saxo alt tenim el Ferran Casanova, que és un dels membres que és el que es va formar Capinàs, jo crec, dels més primitius també. Uh-huh. I el Ferran també és un tros de pa i, bueno, doncs ja està allà amb el saxo repartint estopa.
5: Exactament. I després tenim el trombó, a la Júlia Soler, que també és una saltimbanqui, és una crac i, bueno, ha tocat, per exemple, amb Juancho Scalari, també ara està tocant amb les Testarudes, que és un projecte molt guapo, que ho està empatant també, i això també va ser com una incorporació amb el primer disc, perquè abans del primer disc feien versions i la veritat és que estem molt contentes de fer família amb tota aquesta gent.
7: I ja per acabar, a la trompeta tenim a la Carmen Martínez, que també és una crac. I la Carmen jo la conec doncs, des de fa molt de temps perquè tocàvem a un altre projecte
6: de Kinky Cucú juntes i quan buscàvem trompetista directament la vam rescatar. Bueno, rescatar, la vam convidar a si volia a unir-se de Kinky Cucú, també va seguir durant un temps. I es va incorporar i des de llavors doncs, la Carme forma part de la plantilla trompetística, així que això seria, no? De músics.
5: Exacte. Després hi ha molta gent al darrere.
2: En el grup Capinàs sou molts. És difícil a vegades la cohesió?
5: La cohesió com a banda, no. Al final el que és difícil també és com trobar espais per, jo què sé, per fer assajos, perquè al final també, com tu ben dius, són moltes persones a la banda i no són precisament persones que ens quedem a casa. Vull dir, som totes uns culos inquietos i tenim mil coses. També hi ha algunes de la banda que estan en més projectes també musicals. I a vegades sí que costa una mica com la disponibilitat i tal, però la cohesió del grup és... Vam tenir la gran sort de que des d'un principi l'Albert i jo, quan vam pensar en Capinàs, volíem que fos una banda no només de mercenària, sinó una banda que fes família. Bàsicament, el concepte de banda de tota la vida. I la cosa és que totes les integrants de la banda tenen estudis musicals, l'Albert i jo no, som un poco los músics de carrer. I hem aconseguit de forma natural i ens sentim superafortunats perquè, a part de ser un

0: Patarem. Acollim aquesta setmana dos músics del grup Capinàs que ens presenten el seu darrer disc Backstage, el David i l'Albert. David i Albert, qui és que escriu les cançons del disc?
1: Bueno, doncs, aviam, la veritat que és bastant conjunt, però al David aquest disc li ha fotut molta mà perquè tenia moltes coses a dir. Però sempre les lletres acaben passant per una mica de filtre, no? Surt una primera idea, després aquest esbós o es manté o es va transformant. També, com convius tant amb la cançó, també tenim una colla d'amics i amigues que ja en el primer disc també ens van fer un cop de mà i llavors va passant una mica un petit filtre, no? que acaba de donar la forma final. Però bueno, les lletres al final neixen normalment d'una persona i és així, una mica el procés que fem servir per acabar amb les lletres definitives.
2: Al final aquest disc té lletres una mica de vàries de la banda, però sí que és veritat que la majoria de les cançons van sortir d'un primer esbós que vaig escriure jo. I res, com diu l'Albert, al final és sobre un tros de barro, per així dir-ho, al final acabem fent una gerra entre totes, amb pinzellades i tal. I més o menys funciona així.
0: I heu volgut parlar-nos de la cançó Estiu Perfecte. Qui l'ha escrit, aquesta cançó?
2: Aquesta cançó la vaig escriure jo, per exemple, sí.
0: La tornada de la cançó és clarament una versió catalana de Earth, Wind and Fire, September. Per què heu volgut reprendre aquesta cançó?
2: Bueno, al final, per l'estil, a mi moltes de les cançons em venen mentre faig la migdiada. Llavors vaig tenir com la necessitat de fer una cançó d'aquest tipus, com de funky, disco i tal, parlar una mica també d'aquesta és una altra història, bueno, que al final l'estiu a vegades et separa de les persones que vols estar al costat i no et queda altra cosa que dos piedres. I de fet va ser això. I com, no sé, al final com també el setembre és com el moment en què et trobes amb aquesta persona que no has pogut estar amb l'estiu per motius de feina, per motius de vacances, per el que sigui. I llavors em va venir al cap la cançó de El Buen Falla de setembre. O sigui, me vino como ni pintado. Perquè al final també és com tinc ganes de veure que arribi setembre i també és al final una referència a uns grandes, a uns referents, història musical, i ens vam permetre aquesta llicència humilment de posar un tros de història musical

0: Aquesta setmana el disc que presentem és Backstage del grup barceloní Capinàs. Estem amb el David i l'Albert, cantant i guitarrista del grup. Per què Backstage com a nom de l'àlbum?
1: Doncs mira, després d'intentar buscar com molts conceptes pel disc, al final ens va sortir un que era com que al final Capinàs sempre hem intentat ser el que som sense ser posturetis, sense intentar ser influencers, com una popstar. Vull dir, al final també té una mica relació amb la cançó de Rumbastar, que és com la nostra manera d'entendre com l'èxit de la música. Es pot ser un rockstar, es pot ser una popstar, nosaltres volem ser una Rumbastar, que creiem que és una manera de fer, no simplement de tocar rumba, sinó també una manera de viure aquest èxit que busquem. Bueno, èxit, al final és que la nostra música arribi, que arribin molts bolos, i és una manera de viure això des de la transparència, i creiem que no hi ha més lloc més on l'artista pot ser la persona humana que és que el propi backstage. Llavors, el nom del disc també és com una invitació a la gent a que li obrim les portes al nostre backstage, perquè sàpiguen com som realment, perquè els escenaris i els discos som com som, i és com una invitació a passar pel d'atràs, que vamos a passar-lo bien.
0: Una qüestió de sinceritat, també, potser.
1: Exactament, sí, de transparència, sinceritat, de no pretendre ser aquí la superestrella ni ser influencers. O sigui, al final som músics i músiques i gent de barri, i és el que som.
0: Quines evolucions hi ha hagut des del vostre primer disc, Visceral?
1: Doncs mira, sí. Vols comentar
2: sí,
1: tu?
2: Sí, bueno, jo crec que el primer disc era bastant més en la onda mestissatge, tipus 2010, i llavors vam sentir que de cara a aquest disc volíem fer un pas endavant i hem incorporat molts elements de l'electrònica.
1: Sí, al final el primer disc, òbviament, es veuen molt les influències de grups com Charango, de grups com Oques Grasses, perquè al final són els grups amb els que ens vam enamorar de la música catalana al seu dia. I això, i bàsicament volien intentar experimentar una mica més, perquè també aquest disc la producció l'hem portat nosaltres des de la banda, amb el Mauro, el bateria, nosaltres tres, i volíem intentar fer un pas més, escoltar una mica també el que la gent està escoltant ara mateix, intentar ser una mica més el que s'està escoltant ara, però sense perdre la nostra essència. Llavors hem intentat amb aquest segon disc intentar trobar l'equilibri entre el mestissatge que ens ha molat sempre amb sons una mica més actuals com de la música urbana, de la música electrònica, i creiem que hem aconseguit d'ahir un híbrid molt especial que estem molt contentes de compartir amb tothom.
0: Presentarem ara la cançó Piruleta, un estil musical una mica diferent potser de la resta de les altres cançons del disc, sempre amb un to festiu, però potser una mica cúmbia, no, aquesta cançó?
1: Sí, bueno, aquesta cançó sí que té aquest element de la música llatina, que és la bachata, ¿vale? I jo fa temps que tenia pensat fer una bachata amb Tech House, que al final és el que és Piruleta. I sí, també aprofitant, suposo que després de que grups com Figaflaues, de que grups com Detallets també traguessin la seva batxateta catalana, Palai de Palut també va treure una molt guapa, doncs també va ser l'oportunitat del rotllo. Mira, doncs el que volíem fer fa bastant temps, doncs mira, comencem a produir, i al final també va sortir aquesta història, que és una història verídica que va passar, i res, crec que vam cohesionar molt bé aquest estil musical amb la història que volíem explicar.
0: Això mateix t'anava a preguntar, perquè en aquesta cançó expliques com vas conèixer una persona un dijous a la nit durant un concert i us veu enamorar. Com va anar això, d'escriure la cançó després d'això que va passar?
1: Sí, va ser després. Al final, bueno, per posar una mica en context a la gent, la FIF, la New FIF, és una sala petita que hi ha a Barcelona, i tant l'Albert com jo fem passes individuals de versions, tant els dijous com els divendres. I, bueno, moltes vegades quan et dediques també a fer versions i tenim la sort de tenir molts bolos d'aquests petits de fer bars i tal, també caus molt a la rutina d'anar a un bolo, el dia següent a un altre bolo, tu vas tu sol al bar, et toques les teves versions, pam, pam, i te'n vas. I al final la història també conta una mica això de com estava jo una mica en aquest plan, un dijous més, un passe més a la fi, vaig allà a veure què em trobo, i que al final la vida sempre et dona aquestes sorpreses d'aquestes collejas, però que collejas bien, que et recorden que la vida mereix la pena viure. I bé, va ser una història que vaig tenir amb una persona que vaig conèixer allà, que va ser increïble la història. La veritat és que vaig viure coses meravelloses amb aquesta persona. I res, després va passar el temps i vaig sentir la necessitat de compartir amb el món el que vaig sentir en aquell moment quan vaig viure aquella història, perquè per mi va ser molt màgica.
0: I en aquesta cançó dius: el meu cap diu para i el meu cor ja sap que és massa tard. És que l'amor és una cosa que fa por.
1: Sí, sí que fa por, sí. Bàsicament, amb aquesta frase, al final és una cosa que jo crec que jo he sentit moltes vegades i crec que tothom ha sentit algun cop, que al final, a nivell racional, tu mateixa et dius del rotllo té tranqui perquè t'emociones i després tal. Però al final hi ha moments en què l'emoció guanya la raó, però de golejada, i al final és deixar-se emportar, de saber quins moments t'has de deixar emportar, perquè si et deixes emportar pots anar a llocs que no hauries arribat d'altra manera i que són coses que fan que valgui la pena la vida, jo crec.
0: Molt bonic. Tot seguit escoltem Piruleta.

0: El grup Capinàs ha tret un nou disc, Backstage. Aquí a Ràdio Arrels hem volgut presentar algunes de les cançons d'aquest àlbum amb el David i l'Albert, cantant i guitarrista de Capinàs. Presentem una cançó amb molta energia, com la majoria de les cançons de Backstage, de fet, és Rumba Star. En la cançó, David, dius clarament, mama, jo vull ser una Rumba Star. És una cosa que deies realment quan eres petit?
1: I tant, jo des de ben petit he sabut que volia dedicar-me a la música. Sí que he tingut els meus camins, però al final em vaig llançar a la piscina, però des de ben petit que sabia que a casa sempre ho deia, jo seré artista. I bueno, en això estem, intentant-ho.
0: I des de quan t'agrada la rumba?
1: Doncs des de sempre, més des de l'adolescència, perquè al final tant l'Albert com jo venim d'un barri de la perifèria de Barcelona i hi ha molta cultura de la rumba. Vam començar molt amb els delincuentes, amb Muchachito i aquesta penya, i després ja més a l'alta adolescència, a la joventut, rotllo 17, 18, 19, també van començar a escoltar molta música d'aquí, de Catalunya, i això com charango, com catarres, com moques grasses, i charango també té aquest caire de rumba en algunes cançons, és com que sempre ha estat allà, la rumba per nosaltres.
0: I tu, David, vens d'una família de músics?
1: Sí, de fet, sí, mons pares són músics, no professionals, però sempre la música ha estat a casa meva i han tingut diverses formacions, de versions, sobretot de pop madrileny dels 80 i tal, que els agrada molt, però a mi casa sempre, des de que soc molt petit, sempre ha estat la música sonant. Jo crec que part de la meva musicalitat o gran part de la meva musicalitat ve de gràcies a això, així que a mons pares sempre els agrairé que m'hagin posat la música tan a prop des de tan petit.
0: I tu, Albert, de cara a la música i més precisament a la rumba, quin és el teu recorregut?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer música jamaicana a Mataró amb uns companys, amb unes companyes molt macos, i després, doncs, ja quan em vaig començar a fer molt amic del David, doncs ja em vaig enamorar de la rumba i ens anàvem por ahí a tocar i anàvem a tocar pel carrer, ens vam enamorar dels ventiladors i llavors ja es va començar a gestar el projecte. Llavors la rumba ve d'aquí. Però bueno, jo a casa també sempre l'he escoltat també del meu pare i de la meva mare, així que d'alguna manera ja la llavor estava per germinar, saps?
0: I vosaltres dos sou amics des de petits?
1: Sí, bueno, la cosa és que nosaltres hem anat a la mateixa escola des de sempre, l'Albert un any més que jo, llavors no vam coincidir realment fins que vam coincidir a l'esplai. Vale, ens van conèixer ja quan érem nens a l'esplai, més cap a l'adolescència, rotllo 13-14 anys. I després vam estar els dos de monitors 7-8 anys, no?
2: Sí.
1: Estar de monitors. I clar, d'allà vaig sortir, a part de Capinàs, també vam tenir un grup d'animació al seu dia que es deia Trobaluchos. I bueno, també Trobaluchos té a veure perquè allà ens va començar el neguit de fer alguna cosa junts, fora d'això, i no tan infantil, sinó més per les festes majors, per festis, això sempre hem tingut una mica el neguit i també és una mica el desig de la cançó de Rumba Star, de fer un projecte per anar arreu del món, portant la nostra música, la festa i la rumba, defensant la rumba.
0: Escoltem doncs Rumba Star del grup Capinàs.

0: Pel disc de la setmana tenim amb nosaltres el grup Capinàs i més precisament el cantant i el guitarrista, el David i l'Albert. L'última cançó que presentarem serà Que et bombin. Un títol força explícit. A qui li dieu que et bombin?
1: Bueno, a ningú en concret i a moltes persones a la vegada. Al final aquesta cançó també va començar com... com una cosa que li podries dir a qualsevol col·lega del rotllo, jo què sé, doncs arribes sempre tard o t'adonies de les coses. O... I al final va acabar esdevenint com a... Jo crec que una situació en què ens hem vist moltes persones i no només un cop a la vida, d'aquest concepte que ara ronda molt, que es diu el casi algo, el casi algo, que al final és... també aquesta cançó volíem transmetre una mica aquest moment en què tens aquesta il·luminació, se't treuen els pardals del cap i veus que estàs en una situació que potser no és del tot sana per tu, que és una mica tòxica, i al final és com una mena d'empoderament de tu mateixa, de dir, has de posar fre perquè si no acabarà malament la cosa.
0: És això, són tants cops que m'has fet creure que he fallat, aquí parleu de relacions tòxiques, clarament.
1: Sí, sí, bàsicament sí, perquè al final també en aquestes relacions de cas hi ha algú que és un sí que no, i l'altra persona mai acaba de posicionar-se i et té també com enganxat, i també tu quan intentes doncs, dir la teva, de com et sents, també l'altra persona és del rotllo que no, són coses teves, això no sé què, has de fluir més i tal, doncs al final també és del rotllo, m'estàs fent creure que estic fallant jo crec que és una cosa de dos, no sé, o sigui, són com minimissatges, al final és, aquesta cançó no va per algú en concret, sinó també va ser com una recopilació de sensacions i emocions que hem pogut tenir totes en els molts quasi algús que hem pogut tenir tota la nostra vida.
2: I que et porta al final a una cosa molt maca, que és estimar-te a tu mateix. Llavors, jo crec que aquest és el missatge definitiu de la cançó, no és que te zurzan, sinó m'estimo i em valoro i, per tant, segueixo caminant.
0: Això és una conclusió molt de moltes coses de la vida. David i Albert, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres per presentar el vostre darrer disc Backstage amb el grup Capinàs. Acabem escoltant Que et bombin. Escolta.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Leon i tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè faig una sèrie amb el meu company.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assolellat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
5: Ràdio Arrels, el Soler, 95.
3: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

Espancat va ser un grup musical valencià d'ska, reggae i tocs electrònics que va estar en actiu durant les primeres dècades del segle XX. Amb l'aturada d'Obrint Pas l'any 2014, Espancat es va considerar una mica com els seus hereus i juntament amb La Raïz, La Gossa Sorda i Urxata Sound System van fundar una corrent artística contra els governs de la dreta espanyolista de València de principis dels 2000. El 2017, Espancat va anunciar la seva parada indefinida, que és el mateix concepte que van fer servir Obrint Pas uns anys abans, i que en els dos casos aquesta parada encara dura.

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Espencat.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Mai hagués imaginat que cantaria una cançó meva i que avui estigués aquí, a aquest escenari. Aquell cantant que feia abraçar els meus pares a la festa major d'Esplugues. Amb tots vosaltres, el rei, Moncho!

0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assolellat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Eva i tinc 5 anys i m'agrada estiu perquè pot posar els peus dins l'aigua.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som a la comarca del Garraf, a primera línia de mar al sud de Barcelona, a la vila de Sitges. Passejarem per un barri que combina l'arquitectura gòtica, modernista i noucentista, la Vila Vella de Sitges. Sitges és una vila costanera a la comarca del Garraf de més de 30.000 habitants i un destí turístic de platja i festa conegut arreu del món. L'interès de Sitges, però, no recau només en la festa i la platja, perquè la seva Vila Vella és una joia arquitectònica amb alguns palaus i museus que són peces clau de la cultura catalana. Un d'aquests edificis és el Cau Ferrat, la casa-taller de l'artista i escriptor Santiago Rusiñol, una de les figures més destacades del modernisme a Catalunya. Rusiñol va comprar i va fer enderrocar dues cases de pescadors i va manar construir aquesta casa, que va anomenar Cau, perquè volia que fos un refugi per als amants de la poesia i Ferrat per la col·lecció de ferros forjats que hi guardaria. Des de la seva inauguració l'any 1894, el Cau Ferrat va rebre els pintors, músics, poetes i escriptors més importants del final del segle XIX, i des d'aquí van obrir Catalunya als corrents europeus més innovadors del moment. Durant l'estada de Rusiñol al Cau Ferrat es van organitzar diverses festes, conegudes com les festes modernistes. La més rellevant és la tercera, de 1894, quan Rusiñol va traslladar-hi els dos quadres del Greco que havia adquirit aquella primavera a París. I el 4 de novembre de 1894, en arribar al poble, van ser rebuts com si es tractés d'una festa major, amb una comitiva popular i personalitats rellevants del món intel·lectual català. Al seu testament, Rusiñol va deixar la casa a l'Ajuntament de Sitges, que la va obrir l'any 1933 com a museu públic. A tocar del Cau Ferrat hi trobem el conjunt artístic noucentista de Maricel, que formen dos edificis coneguts com a Maricel de Mar, actual Museu de Maricel, i Maricel de Terra, conegut com el Palau Maricel. Els dos edificis estan connectats per un pont que travessa el carrer Fonollà. Aquest conjunt el va manar a construir el magnat nord-americà Charles Deeing, un empresari i col·leccionista d'art estatunidenc que va quedar enlluernat per l'obra que tenia Rusiñol i va decidir comprar l'antic hospital de Sant Joan i construir-s'hi la seva residència particular i galeria d'art. Precisament al Palau de Maricel s'hi celebren concerts del Festival de Música Sitgestiu, on el 2024 hi van actuar la Petita Companyia Lírica de Barcelona. Aquí sentirem ara interpretant un recull anomenat Nits d'Òpera.

0: Això eren les nits d'òpera de la petita companyia lírica de Barcelona que van actuar en el context del Sitges Estiu dins del Palau de Maricel.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, Anefiac, 95.
3: Radio Arrels.
4: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arrels.
0: Bon dia, com cada migdia a Radio Arrels, som el repeteig del sol, el programa a l'hora central del matí, aquí a Radio Arrels. Avui tindrem diversos continguts, el Joan Becat, que no fa vacances i ens farà la seva crònica d'opinió com cada dimarts, i també diverses entrevistes. Abans, però, escoltarem la previsió del temps.
5: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Radio Arrels.
6: Som el dimarts 30 de juny, bon dia. Aquesta tarda núvols al Vallespí, Capcí i a Cerdanya amb unes màximes de 35 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà les temperatures seran més baixes, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 12 a Manlleu i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país menys a la muntanya, amb fins i tot un vent de 85 km per hora a la Salanca. Temperatures iguals per aquest dijous, amb unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prada, 16 a Prats de Molló i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Vallespí, 29 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. Una tramuntana que continuarà bufant, sobretot al Rosselló, amb 80 km per hora a la Salanca.
7: Rosselló,
3: Vallespí,
7: Conflent,
3: Cerdanya,
7: Capcí i Fenolleda,
3: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu el repeteig del sol a Ràdio Arrels, ja hem sentit la previsió del temps. D'aquí un moment parlarem d'un acte que es va fer ahir a Perpinyà, que es va presentar un projecte que es diu Escat Media, en el qual hi participa Ràdio Arrels i l'Amic. Ho sentireu d'aquí uns instants, però abans la Marina està morena, la cançó de Figaflaues, un dels èxits de l'estiu passat. Suà!

0: Radio Arrels, a Canet, 95.
1: L'actualitat a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació amb Radio Arrels han presentat a Perpinyà aquesta setmana un projecte europeu amb la voluntat de fer una unió, diguem, o un treballar conjuntament de mitjans de comunicació tant de Catalunya Nord com del Sud. I a aquesta hora podem saludar un dels impulsors d'aquest projecte des de l'AMIC, que és el Marc Alemany. Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Ho he intentat explicar com una manera de treballar conjuntament de mitjans de comunicació al nord i al sud. Què és exactament aquest projecte, aquest Escat Media?
3: Escat Media vol ser una redacció transfronterera, així és com ho expliquem. La idea és intentar superar totes les barreres que existeixen en l'espai transfronterer a través de les informacions que publiquin mitjans de comunicació. Fer circular aquestes informacions per tal que la gent d'una banda i altra de la frontera puguin conèixer què és el que succeeix arreu.
2: Clar, a vegades això ja s'intenta fer des de mitjans dels dos costats, però a vegades hi ha limitacions molt grans, no només lingüístiques, que evidentment la situació al nord és la que és, però també de manera d'entendre el món, fins i tot, d'institucions que són diferents, que no entenem d'una banda a l'altra de què ens estan parlant exactament. Això com es pretén superar, això?
3: Doncs ho abordarem, perquè com tu apuntes és un repte important. La idea és poder explicar tot el que succeeix en el territori i fer-ho de manera comprensible i poder construir un relat amb una mirada conjunta, una mirada transfronterera. Però és evident que cada espai és un món i hi ha una manera de fer pròpia a diferents nivells, a nivell polític, a nivell administratiu, a nivell jurídic, i explicar bé les coses perquè s'entenguin tenint en compte doncs, aquesta naturalesa específica de cada lloc serà un repte.
2: Clar, aquest projecte que té un subvencionament europeu, aplicat a la vida real, diguem, com es concretarà? És a dir, perquè al final els mitjans continuaran treballant cadascú per la seva banda i des de la seva localitat, com funcionarà aquesta coordinació, diguem?
3: Doncs la idea, tal com tu apuntes, és que els mitjans continuen fent allò que fan, que és identificar fets que siguin noticiables amb el seu olfacte des de proximitat i aportar valor en aquest sentit. El que farem nosaltres, el repte està en amplificar tot això. Ja es parla i és meravellós, però la idea és intensificar aquest fet i permetre visibilitzar encara més tot allò que està succeint en aquest conjunt de territori compartit, que és el territori de l'espai català transfronterer, posant veu a tots els protagonistes de base, que són doncs, aquestes entitats socials, culturals, mediambientals, grups de joves, la societat civil, al marge de les institucions també, per descomptat.
2: Clar, l'audiència de Ràdio Arrels podrà sentir una part d'aquests continguts, però

0: Per descomptat, aquesta és la idea i no en tenim cap dubte, vosaltres sou els primers que en sabeu, que ho feu també, i l'única cosa que farà el projecte és intentar aportar doncs més recursos, intentar fer-vos una funció de crossa per tal d'amplificar allò que ja feu també. Sí, sí.
1: Doncs Marc Alemany, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i endavant.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

0: Des de Mallorca, Antònia Font amb la cançó S'univers és una festa, i ara us deixem els comentaris d'opinió del Joan Becat, presentats per l'Albert Noguer.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: I ja és aquí amb nosaltres, com cada setmana, com cada dimarts, en aquesta hora, a l'estudi de Ràdio Arrels, el soler Joan Becat. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui vols començar per una provocació, ja que vols donar la benvinguda a la canícula extrema.
4: Sí, és voluntàriament una provocació per aquesta crònica. Perquè, evidentment, no sóc a favor de la canícula extrema, però ens ha anat bé, aquesta, i, per tant, benvinguda. Us diré per què. Acabem de patir, tots, una llarga i extrema setmana de canícula, aquí i encara més a la major part de França, fins i tot fins a Alemanya i Dinamarca. Va sorprendre molt que les regions mediterrànies, que sempre són més afectades, no tinguin els records d'altes temperatures de dia i de nit, sinó que toqui la resta de l'estat, on no hi estaven preparats, s'ha vist. Tots els records hi van ser superats, i de molt, amb conseqüències terribles, l'increment massiu de la gent afectada que anava a les urgències, l'augment de la mortalitat, el patiment extrem de desenes de milions de persones que viuen en cases i pisos sense isolació, ni aire condicionat, etc, etc. Quan ho vaig veure i quan ho sentia als informatius, me venia una ràbia interior, perquè tot estava escrit, previst, des de fa més de 20 anys, com a mínim, i no s'havia fet res. Pitjor, es va saber, llavors, que els últims governs post-Covid, els últims, han tirat enrere perquè faltaven diners, que hi ha manera de no canviar la gestió de l'Estat, s'afegeixen la reivindicació de tots els grups i gremis que volen augment d'això, d'allà, i que eren prioritaris, car no hi ha majoria i cal contentar tothom. Són reivindicacions legítimes, però ajuntades al dèficit enorme de les finances públiques, tot ha fet que sigui el pressupost previst per l'adaptació al canvi climàtic que hagi pagat el preu, amb la seva dotació, ja modesta, retallada brutalment des de fa 3 anys. Per tant, n'hem suportat col·lectivament les conseqüències la setmana passada. Fa un mes, parlant dels projectes de millora de la gestió de l'aigua del baratge de Vinçà després de 3 anys de sequera, citava la dita d'un gran mal en pot ser un gran bé, que és la versió catalana, com sabeu, de la dita francesa, a tota chose malheur est bon. També podia citar una altra dita de la saviesa popular catalana: quan se tanca una porta, se n'obre una altra. Aquesta llarga impressionant canícula ha espantat tothom, gent, autoritats, governs, car no pensaven que vindria ara, al sud sí, però al nord no, sinó que arribaria d'aquí, veieu, 20 o 30 anys. I tothom allavontes ha tocat del dit que el canvi climàtic és aquí, i molt més brutal que el que se pensava. La cosa bona és que no hi ha més un debat sobre si hi ha o no el canvi climàtic, ni quan és ara, sinó que el debat és sobre què fem ara per adaptar-nos al que és ineluctable. Crec, doncs, que se farà alguna cosa o més. I això és el bo que ha portat el mal.
3: I no és la primera vegada, Joan, que cal una catàstrofe per moure coses.
4: I ho vull recordar, perquè efectivament és això que passa. Com a geògraf que ha estudiat els riscos naturals com a feina de recerca, puc dir que és sempre, sempre així. La gestió del territori, de les activitats, doncs la vida de la gent, com passa pel clima ara, és sempre sotmesa a les pressions econòmiques, a l'especulació, a la falta de previsió, principalment perquè la limitació dels riscs costa molts diners i afecta sovint l'ús de les propietats, sagrat. Els elegits que s'hi atreveixen a fer-ho perden ràpidament l'elecció següent perquè han molestat bastanta gent. A més, amb mandats electes de 4 o 5 anys, poques vegades de 6, és impossible de preveure una planificació i inversions a mig i llarg termini, que és el que demana la gestió del risc. És el preu de la democràcia, que malgrat aquestes limitacions, és el millor dels règims perquè les dictadures, elles, passen, no tracten aquestes gestions i previsions. Per tant, cal sempre una catàstrofe per espantar la gent i els polítics, per fer consens. Llavors, se cerquen, primer, com ha passat aquests dies, les responsabilitats, amb polèmiques, tothom se vol treure el mort de sobre, i s'accepten, llavors, els sacrificis que caldrà fer per a protegir-se, per adaptar-se. Les legislacions que ordenen o limiten els usos i les que susciten inversions a llarg termini, totes aquestes legislacions són llavors possibles i sempre votades, perquè els governs, els diputats i els electors saben quin és el preu de la inacció, l'han patit, i el preu de la mala gestió a curta vista. Ha estat, doncs, el cas a França, amb els impactes, per exemple, de la tempesta Cynthia, us en recordeu, veieu, sobre els litorals atlàntics, era l'any 2001. Els vents d'una violència extrema, al moment de les marees més altes, han inflat l'oceà i impedit que l'aigua dels rius, ells mateixos inflats per les pluges importants, que l'aigua baixés, provocant, a més, inundacions. Arreu del litoral, els dics de protecció van cedir. Destrosses, submersió marina i fluvial, destruccions i 53 morts en un dia. L'impacte més fort va ser a un poble que es diu La Faute-sur-Mer, un nom predestinat, car efectivament n'hi havia de faltes, falta de previsió, falta de manteniment dels dics, més la falta major que era construir per especulació tot un barri on vivia un miler de persones a sota del nivell de les marees altes i de les inundacions. Hi va haver 29 morts en aquesta petita ciutat i podien ser molt més. 10 anys més tard, el 2011, per resoldre el tema, l'Estat va expropiar i comprar 700 cases per destruir-les. Un muntó de diners, és a dir, que hem pagat tots el preu de l'especulació sense que se sapigui els responsables i que siguin clarament definits de tants que n'hi havia. Però, a partir d'aquí, s'han fet a tot arreu estudis sobre el litoral i sobre la protecció. S'ha fet un esforç pels dics, pels sistemes de defensa, o bé s'ha acceptat el retrocés de la costa, finalment, a certs llocs, amb destrucció de certes cases i, eventualment, reconstrucció més a l'interior, i les lleis i els diners per fer-ho. Un altre exemple que va commocionar el país és una mica anterior i ha fet aparèixer un risc amb de retruc una política d'estudis i de previsió a gran escala. És el famós allau de neu del 10 de febrer del 1970 a les 8 del matí a Val d'Isère, als Alps. Les allaus sabem que són freqüents a l'alta muntanya i sempre cada any hi ha alguns morts, sovint per imprudència. Però aquí, a Vall d'Isère, van ser 76 persones que van morir sota una sola allau de neu compacta que van portar un centre UCPA, un centre d'esports i de vacances, Colònia, amb 39 nens morts que esmorzaven al menjador, dins la neu dura. La catàstrofe va tenir, evidentment, un impacte mediàtic i emocional considerable, sobretot perquè se va saber que el gran xalet de la Colònia era construït, aguanteu-vos, dins una zona de llau coneguda de la gent del país. Com gairebé sempre, i a tot arreu, i sobretot a muntanya on falta espai, resulta que l'especulació se reserva als millors llocs, sense riscos, per les cases particulars, els xalets, els immobles, per qui paga, per qui posa el preu. Per tant, les instal·lacions públiques són aliabontes, escoles, colònies, tot el que vulgueu, són aliabontes al terreny menys atractiu, més dolent, o bé amb risc, per exemple, d'inundació, o aquí de llau. La reacció dels poders públics va ser enèrgica, car en una vintena d'anys se van fer a tot arreu mapes de risc de llaus i una legislació estricta sobre les construccions i les activitats en zones de risc de llau, més totes les obres on era necessari, com a sobre de porter anant cap al Pimorent. Des de llavors, no hi ha hagut a França cap catàstrofe similar per a aquest risc de llaus. I més a prop de nosaltres, per acabar amb aquesta part del tema, Andorra és a una escala inferior, però és el que ha passat amb l'aiguat del novembre del 1982, que en vaig fer l'estudi posteriorment. Va ser molt forta aquesta inundació, però no excepcional, però va provocar un gran desastre. 12 morts al centre d'Escaldes i d'Andorra inundat i destrossat. Danys materials considerables arreu. Carreteres emportades. Carreteres tallades a tot arreu. Les valls incomunicades durant setmanes. El creixement urbà desordenat i l'especulació que hi havia a Andorra sense que les infraestructures i la protecció sí que segueixin, han amplificat els danys, perquè no hi havia llavontes, ni normes, ni govern, res. El primer govern, amb competències limitades i encara sense administració, tenia només uns mesos quan hi ha hagut la catàstrofe. Però la reacció va ser immediata i duradera, amb continuïtat, car se va veure que no se podia continuar així. S'han fet dics a tots els rius, a la travessia de tots els pobles i ciutats. Dics de ciment aprofitats per posar al darrere les conduccions, el transport elèctric, així no hi ha pilars i risc que es trenqui amb la neu els fils, s'hi han posat les clavegueres, s'ha aprofitat per eixamplar les carreteres, per reordenar i ajardinar els espais que se guanyaven. També s'ha fet un estudi sistemàtic d'un altre risc, les allaus. S'han fet túnels sota les muntanyes d'una vall a l'altra. És a dir, totes coses que fan que avui Andorra és un dels països més segurs d'Europa. Ells han reaccionat millor que a França.
3: I per acabar, Joan Becat, tornem a la canícula de la setmana passada i al canvi climàtic.
4: Evidentment, és la justificació de tot això. La canícula de la setmana passada ha estat un gran xoc social i polític, sobretot, que marcarà per temps a les esprit. Fins i tot m'he enterat que, involuntàriament, alguns comentaris de ràdio i televisió mostraven que ningú s'hi esperava. Se pensava que encara hi havia temps, molt de temps, per actuar. S'ha vist també que l'Estat i els habitants dels dos terços de França de cap amunt s'havien acostumat i creuen que el rescalfament climàtic tocaria essencialment la regió mediterrània. Aquí hi havia més sequera, més altes temperatures, més episodis cevenols o de gotes fredes que provoquen els aigats, més incendis, doncs tocarà al sud. Semblava normal, no al nord. Al sud patirien més, però tenien el turisme i ja s'adaptarien, com ja feia amb el clima actual, Andalusia o el Maroc farien el mateix i nosaltres salvats. Fins i tot s'ha fet documentaris, n'he vist, sobre els aspectes positius del canvi climàtic més al nord de França. Per exemple, vinya a Bretanya, canvis i adaptacions dins l'agricultura, etc. Per tant, el xoc ha estat immens la setmana passada i el despertar brutal. Resulta, a més, que a la desena de departaments mediterranis la calor va ser forta, però no tant perquè eren en zona groga o al màxim taronja, mentre el 90% del territori era durant dies en zona vermella i alerta màxima, amb fins i tot trens que no podien circular degut a l'escalfament de les vies. Mai s'havia vist. En substància, en resum, les reaccions i els comentaris eren: què passa? Com és possible? Per què ens toca a nosaltres? La primera cadena de televisió em va aprofitar per saia un extracte d'una de les seves emissions de fa 10 anys, només 10 anys, que era sobre els efectes previstos pel canvi climàtic a l'horitzó del 2050, segons Meteo França, doncs és seriós. Aquesta emissió antiga deia que les temperatures màximes, se veia un mapa, serien de 40 graus, una mica més, a l'est, a París, al centre, fins al nord, i més de 30 sempre a prop de l'oceà i de la Màniga. Allà bontes, ningú no s'ho va creure, era una exageració. Però resulta que el 2026, al juny, 25 anys abans del previst, del que era previst, la canícula que hem tingut, que hem patit, ha fet pujar durant dies i arreu les temperatures més amunt que el que se preveia pels mitjans del segle XXI. Per la Bretanya i la Normandia eren 10 a 12 més graus més amunt que les previsions del 2050. Doncs, ara que no hi ha més dubtes, no hi haurà més dubtes sobre la realitat del canvi climàtic i de les seves conseqüències, només nos cal esperar que s'entreguin les conseqüències i que s'actuï de veritat sobre les causes, l'adaptació de l'habitat a tot arreu i a les viles, a l'ordenament de les ciutats, del territori, i que s'hi posin els pressupostos amb continuïtat i sense retallades per les raons que siguin.
3: Gràcies, Joan Becat. I fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat, on, recordem, podeu llegir íntegrament aquesta crònica. Joan, bon dia, bon estiu.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
5: Rosselló,
6: Vallespí,
5: Conflent,
6: Cerdanya,
5: Capcir i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.
0: Pere Manzanares.
3: Sarita Resigui, parlem d'aquesta festa del treballador català. És una festa antiga, és una festa popular, és una festa que té una història. Quins records en teniu dels temps passats?
4: Bon dia, Pere. La festa del treballador català avui, aquest any, tindrà 80 anys, si no m'enganyo, una vuitantena d'anys. És una festa molt antiga, política i familiar. Els meus records són molt antics perquè ja de petita hi anava amb els meus pares. Anava llavors a Argelès, que es deia la Lady Peng, i cap als anys 75 o alguna cosa així vam anar a aquest nou lloc que hi ha ara, que és el Bocal du Tec, on se fa la festa des de més de 70 anys.
3: 80 anys vol dir que, si m'enganyi pas, deu haver nascut a un moment històric particular, 1936, el Front Popular, és això?
4: Sí, encara que jo no hi era, però sí, deu ser això, el 36, amb una interrupció, me penso, als anys 40, durant la guerra.
3: És que la festa que els nostres avis o rebesavis o els més vells han conegut és la mateixa festa, els anys 2020 i pico?
4: Jo tinc una mica de nostalgia, eh? A la millor no sóc la bona persona. La festa era molt diferent, més familiar o familiar. La gent arribava amb la manta a dinar al sarró i sortia amb tot per dinar entre família i entre amics. Hi havia algunes casetes on se podia menjar i beure, però molt poques, i un artista, un famós, artistes menys famosos i política.
3: Hi havia més intervenció política que no pas ara.
4: Si me recordo, me penso que sí.
3: Sí, doncs aquesta festa té aquesta cosa de particular, que és a la vegada popular, i durant l'estiu és la sola, és l'única festa, diguem, que té un caràcter social, polític, amb un interès sobre l'actualitat. Les altres festes, que poden ser també populars, només són atractives, només és la música i sobretot el jovent. Aquí intenteu fer la reunió de tot, i n'hi ha per tots els gustos i totes les generacions.
4: Sí, hi ha dos dies on se pot trobar festa, música de conjunts locals, d'artistes més famosos, i aquests dos dies per 30 euros, me penso que és un preu atractiu, perquè són dos dies on se pot trobar música, debats polítics, de preu baratos.
3: L'espai també s'hi presta. Sí, l'espai s'hi presta, és pas una sala, és pas només un prat, és un terreny gran amb un circuit, i la gent se poden passejar, poden passar d'un lloc a un altre, d'un estand a un altre, menjar, beure. Què hi trobem també en aquest gran espai? Sembla que hi ha també llibreries, hi ha associacions que són convidades.
4: Hi ha una llibreria, hi ha els sindicats també, hi ha associacions, hi deu haver encara l'Associació per Cuba, el Secur Popular, l'UMRAP, i se poden trobar en diverses coses, sí, per tot els gustos.
3: Llavors, és també una festa de territori, és a dir, que el Partit Comunista és present en molts pobles, tenen teniu seccions, teniu comitès locals, i no pas tots, però hi ha llocs que són atribuïts a pobles. Hi ha l'estand d'Alinyà, que suposo que és el teu, perquè tu és d'Alinyà, hi deu haver el d'Elna, hi deu haver el d'Estager, hi deu haver uns quants, el de Cerdanya, del Conflent.
4: Sí, hi ha molts stands on se pot trobar menjar o beure, o els dos. Es representen les seccions locals del Partit Comunista, i doncs sí, hi ha Estagell, Perpinyà, Alinyà i Sant Ciprià, Montescot, Elna, les Alberes. Hi ha un estand del Treballador Català, dels Amics del Treballador Català, que és la festa del jornal.
3: Sí, del diari. Sí,
4: del diari, sí.
3: Sí, parlem del Partit Comunista, però el públic és divers. No són gent forçosament membres o fins i tot simpatitzants i votants. S'hi troba de tot, no? És totalment lliure, la porta és pas tancada.
4: No, de tot. Hasta suposo gent de dreta. No són tots comunistes, és obert a tots. És molt atractiu. A més, jo trobo que és molt securitzant. No he vist mai cap baralla, cap coses d'aquestes que passen quan la gent són una mica animats i beguts. Hi ha molta seguretat, hi ha gent que vigilen. Per la mainada està bé perquè també hi ha columpis, hi ha coses d'aquestes per ells. Se pot vindre entre amics, se pot vindre entre família.
3: Sí, abans la gent hi venia amb autobús, perquè tenien pas la locomoció que hi ha actualment. En cada vilatge hi havia inscripcions prèvies i la gent s'apuntava amb un autobús, feien autobús de Toulouse, l'autobús de Tuïr, l'autobús de Prada, cada poble tenia el seu autobús. Ara els autobusos venen pas més, la gent venen en cotxe particular.
4: Sí. La gent venen en cotxe, diversos cotxes. Hi ha un aparcament, fa uns anys que tenim un pàrquing molt gran i vigilat. Es pot vindre amb tota seguretat, deixar el cotxe. Hi ha també un pàrquing per a la gent discapacitada, si necessari, més a prop, se poden emprupar una mica més de la porta.
3: En aquesta festa hem dit doncs, que el terreny s'hi presta, però també el temps, és a dir, que és pas una festa que s'hi va per passar un vespre o bé una nit, s'hi pot anar per passar el dia o la tarda. Hem parlat de dos dies, el dissabte i el diumenge, hi ha activitats tot el dia.
4: Hi ha activitats tot el dia, és veritat. Se pot dinar i sopar, es pot anar al vespre únicament o passar tot el dia amb la família, encara ho dic, i la mainada, doncs els petits. Hi ha debats polítics a la tarda.
3: Debats. Jo recordo que anys enrere hi havia gent famosa, vull dir que el nom sonava perquè eren vedetes de la política estatal, vull dir, parisenca. Recordi, Jean-Luc Mélenchon havia vingut, hi havia hagut el secretari general del Partit Comunista. Sí, cada any compteu amb la presència de polítics que sonen, que tenen un nom conegut. Aquest any espereu alguna personalitat en particular?
4: Sí, aquest any he convidat un senador del nord que es diu Alexandre Basqueng, que és un especialista del numèric, de la intel·ligència artificial. També tindrem debats sobre la pau, una pel·lícula que retraça els Jocs Olímpics de Barcelona 1936.
3: Sí, els Jocs Alternatius, els Jocs Populars.
4: Sí. I una exposició dels 90 anys del Diari del Treballador Català, i també hi haurà, suposo, les infermeres també del grup El Sant, que han fet molta vaga.
3: Mm-hmm. Sí, doncs preocupacions sobre els conflictes i les problemàtiques societals, però també locals. Tot sí. Això és també la marca de fàbrica d'aquesta festa del Treballador Català. Sí. Sarita Resigui, ara, si voleu, es podríeu presentar més en detall la festa, els dos dies, el divendres 3 i el dissabte.
4: I el dissabte 4.
3: El diumenge serà per descansar.
4: I a més, aquest any, excepcionalment, un mercat de productors el diumenge, que això és d'ara, aquest any únicament. Bueno, per la primera vegada.
3: Un jove que... Pensem en els joves. Va, qui diu festa, qui diu estiu, pensa en els joves. Què hi poden trobar? Si venen el divendres al vespre.
4: El divendres tindrem el cantant del grup Trio, que és molt, molt anomenat, molt conegut. Un altre grup que es diu Seba, segona partida de la nit. Suposo que és un programa de jovens, això.
3: I el dissabte? El dissabte, en principi, és encara més festiu, encara més concorregut que el divendres.
4: Sí, el dissabte serà música ska, que el grup se diu The Locos, i un altre més tard que es diu Mycosa of You. Mycosa of You.
3: Festa popular, doncs, molta gent. No sé quanta gent hi havia els anys passats, quanta gent més o menys espereu... Milers, entre els dos dies.
4: Uns 4.000, 4.500, clar. Com més serem, millor riurem.
3: És una festa que costa car o que genera beneficis pel treballador català? Seu en dèficit o hi guanyeu diners?
4: És una festa que costa car, encara que siguin grups locals i no fem beneficis, no. Més aviat som en dèficit.
3: Bé, doncs ja ho sabeu, dos dies de festa amb un bonus el diumenge amb una festa de productors, el vocal del TEC, el 3 i el 4 de juliol per tots els públics, ho recordem, joves 10. Llavors, hi ha un preu, per acabar, hi ha un preu per la gent que s'ha despistat i que ha pas comprat la plaça a l'avança, que costa menys car, doncs veieu que cal aprofitar, i un preu si la gent ve al darrer moment.
4: Sí, hi ha un preu ara fins al dia de la festa, que és de 30 euros per dos dies. El podeu trobar a casa dels militants, el podeu trobar a la Federació del Partit Comunista Ruta de Prada a Perpinyà, podeu trucar també per la Resibera o també us diran on se poden trobar a casa dels militants. I seria de 30 euros la nit si veniu a última hora el divendres o el dissabte. M'he enganyat. 35 euros si veniu a última hora el divendres o el dissabte únicament. Però per nit. 35 cada entrada. O 30 per dos dies, que és el millor.
3: Oh, bon, moltes gràcies.
5: El repeteig del sol. Cada migdia a Radio Arrels.

0: Love is like a heatwave de Phil Collins aquí a Ràdio Arrels. Ara l'Albert Noguer ens porta la crònica del medi ambient.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
2: Albert Noguer.
3: Els francesos lamenten una degradació de la natura. Bon dia. Una enquesta realitzada pel Servei de Dades i Estudis Estadístics, els DES i l'INSEE, entre el 2023 i 2024, posa de manifest com els ciutadans francesos perceben l'estat de la natura en el seu entorn més immediat. La majoria continua pensant que el medi natural s'ha deteriorat en els darrers anys, però aquest sentiment s'ha atenuat lleugerament respecte a l'any anterior. El 2023, més de la meitat dels enquestats, 52%, asseguraven que la situació havia empitjorat, mentre que el 2024 aquesta proporció baixa fins al 47%. Tot i aquest descens, el balanç continua sent marcadament negatiu. Només un 8% de les persones entrevistades considera que l'estat de la natura ha millorat prop de casa seva, una proporció clarament inferior al 13% que creu que la degradació ha estat molt pronunciada. La major part dels enquestats es manté, doncs, en una visió crítica del present respecte al medi ambient de proximitat. Les diferències territorials i socials també són notables. Els habitants de zones rurals expressen una percepció més negativa que els residents de l'aglomeració parisenca, probablement perquè conviuen més directament amb l'espai natural i en noten amb més intensitat els canvis. En canvi, les persones més grans mostren una visió menys pessimista. Un 13% d'aquest grup d'edat assegura que l'estat de la natura fins i tot ha millorat en els darrers anys.
4: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Gràcies, Albert. I ara, amb aquesta última cançó, que serà Estrella, d'Alfred García i Álvaro Soler, arribarem a la una del migdia. Nosaltres tornarem demà a les 12, com cada dia, el repeteig del sol, però ara us deixem amb la ficció radiofònica de Nuclear Parano, aquesta ficció que hem recuperat aquest estiu a Ràdio Arrels. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més i ens veiem demà.
5: Ara que estem sentats,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimarts 30 de juny. Bon dia. Aquesta tarda núvols al Vallespí, Capcí i a Cerdanya amb unes màximes de 35 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà les temperatures seran més baixes, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 12 a Manlluís i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país menys a la muntanya, amb fins i tot un vent de 85 km per hora a la Salanca. Temperatures iguals per aquest dijous, amb unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prada, 16 a Prats de Molló i 10 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Vallespí, 29 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. Una tramuntana que continuarà bufant, sobretot al Rosselló, amb 80 km per hora a la Salanca.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
8: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
9: En Paul Feder va demanar una cervesa a en Jauet, el cambrer que treballava darrere el taulell del bar, mentre obria el paquet que havia anat a recollir a l'oficina de correus. Suzanne, la seva filla adoptiva, li havia enviat un regal de Nadal acompanyat d'una carta. Vivia a Barcelona, on estava acabant els estudis de dret internacional. Després d'haver llegit la carta, molt dolça, però on aprofitava per recordar-li que el segle XXI havia arribat i que calia familiaritzar-se d'una vegada amb els telèfons mòbils. Va obrir el paquet i va treure l'artefacte. Per un moment es va preguntar què en faria d'allò. En Jauet se'l mirava somrient.
10: Au, vinga, no t'estaràs tornant un postmodern, oi?
11: Ai, mira, no m'amoïnis, que saps com funciona això.
10: Et cal un abonament o una targeta? Espera't un moment, vaig a servir això a la terrassa, torno i t'ho explico.
11: No cal. Ja tornaré. He d'anar a comprar unes quantes garotes.
9: Va pagar la seva consumició i va anar moll avall, on acabava d'amarrar en Loïc, el pescador que atrapava les millors garotes del Mediterrani. Les venia directament des del seu vaixell. Aquest hivern estaven particularment plenes, tota una delícia, amb una copa de vi blanc de coll lliure i una barreta de pa ben cruixent. Acostant-se al vaixell, va descobrir que alguna cosa no rutllava bé. En Loïc no havia preparat encara la seva paradeta. Estava discutint amb un home d'una certa edat quan aquest va girar-se de sobte i va ensopegar amb en Paul. Va marxar fet una fúria i sense demanar excuses.
11: Escolta, quin tipus més antipàtic. Tens problemes, Loïc?
12: Adéu, Paul. Mira, no me'n parlis. Des d'aquest matí que tot va malament. Tenia una cita amb un científic que m'ha plantat i ara aquest vell m'arrambula perquè no sé què se n'és fet.
11: Ets en la recerca, ara?
12: Bé, de tant en tant pesqui calques musclos per un laboratori privat, quelcom relacionat amb el nuclear. i crec que la darrera mostra els ha pas agradat gens ni gota. Aquest mateix matí me volien veure. Noves excuses per pas me pagar.
11: Caram, tu. Per cert, què en tens de garotes?
12: No, i a més aquests malparits m'han fet perdre tot el matí.
9: Ja marxava quan en Loïc el va cridar.
12: Espera't, tinc una cosa que t'interessarà. D'una petita cistella de Nilú va saia una pedra ben estranya, provent del rec. Ja sabes, la falla que hi ha davant del cap de creus. La va aconseguir un col·lega meu. Se li va enganxar en el seu filat que remuntava.
11: Doncs sí que és ben estranya i pesa força. Que en tens les coordenades?
12: Sí, aquí les tenes.
9: Li va donar un paper a en Pol amb les indicacions del GPS.
11: Fantàstic, m'ho penjaré a la paret.
9: Travessant els molls per arribar al seu vaixell, en Pol va veure el vell que l'havia empentat abans. Estava conversant amb una dona rossa que semblava sorpresa per les explicacions. Semblava enfadada. Aquest home havia de ser del tot insuportable. En Pol vivia en un vaixell, una vella goleta restaurada amb la qual feia viatges xàrters durant l'estiu. No obstant, a l'hivern, la goleta es quedava amarrada al port de Portvendres, un indret situat al vell mig del poble. De totes maneres, després de la creació dels nous molls construïts per damunt de les roques i la petita platja, l'onatge no afluixava i penetrava fins als indrets més retirats, fent els llocs d'amarratge poc confortables quan bufava el vent del nord. Va verificar les amarres i els bussells que havia fet per evitar que es trenquessin. El darrer cop de vent havia estat força violent. En aquest període de l'any vivia tot sol. El seu ajudant havia aprofitat la temporada d'inactivitat laboral per agafar-se un parell de mesos de vacances per viatjar amb la seva parella. En canvi, la vida amorosa d'en Pol estava en hores baixes. Va empènyer el tauler de la coberta i va baixar a la cambra d'oficials. Allà trobava el seu món, una mena de niu on se sentia bé. Va treure el telèfon mòbil i el va deixar sobre la taula. Va acabar d'obrir totes les cartes rebudes, com sempre, factures. Finalment, es va preparar una truita de patates per donar-se un petit plaer. Tot i que el vent ja no bufava, la goleta estirava les amarres i cruixia. A fora, la marejada encara devia ser forta. Va agafar el diari Le Monde, però la son el va vèncer i va fer la migdiada. Potser era aquesta la seva manera de protestar contra l'avorriment que li causaven els enfrontaments en la direcció del Partit Socialista després de l'elecció de Nicolas Sarkozy. No va ser fins al vespre, després d'una interminable tarda feinejant en la que també havia tingut temps per informar-se sobre unes noves disposicions relatives al transport de passatgers amb vaixells comercials, com la seva goleta, quan justament va sentir a la ràdio la notícia. El cos d'una dona ha estat trobat al peu del penya-segat del Cap Biar. La policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació. Va apagar la ràdio per posar un CD de Jack Johnson. I es va capficar amb les instruccions d'ús del telèfon mòbil que havia oblidat de portar en Jauet. Finalment, però, va acabar agafant un full per escriure a la Susana.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En un episodi precedent vos he donat adreces de sites internet que podeu consultar per comprovar una paraula, la seva ortografia, el seu sentit o la seva utilització, i així progressar en l'aprenentatge del català. Bé, se sap que per progressar no hi ha res com jugar amb la llengua. En línia, a internet, us divertireu amb la versió catalana del Scrabble, catamots.cat. És una iniciativa de la Federació Internacional de Scrabble en català. Hi jugareu contra companys o contra l'ordinador. Si no, cada dia, el diari digital VilaWeb proposa Motli, mot-li. Per deducció, acabareu per trobar el mot misteri del dia. És sobre el model Mastermind, però pas amb colors, amb lletres. Una altra versió molt similar que podeu baixar al mòbil, jo vos recomano l'adreça elmot.gelosp.com. El mateix VilaWeb us confronta diàriament al paraulògic. Vos trobareu de cara a cara amb un conjunt de 7 lletres, amb les quals heu de formar un màxim de paraules. Bé, la lletra dels mig és obligatòria. És un joc molt addictiu, amb molts seguidors. S'organitzen fins i tot concurs locals, també a Catalunya Nord, abans de la gran final a Barcelona.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació amb Ràdio Arrels han presentat a Perpinyà aquesta setmana un projecte europeu amb la voluntat de fer una unió, diguem, o un treballar conjuntament de mitjans de comunicació tant de Catalunya Nord com del Sud. I a aquesta hora podem saludar un dels impulsors d'aquest projecte des de l'AMIC, que és el Marc Alemany. Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
3: Ho he intentat explicar com una manera de treballar conjuntament de mitjans de comunicació al nord i al sud. Què és exactament aquest projecte, aquest Escat Media?
4: Escat Media vol ser una redacció transfronterera, així és com ho expliquem. La idea és intentar superar totes les barreres que existeixen en l'espai transfronterer a través de les informacions que publiquin mitjans de comunicació. Fer circular aquestes informacions per tal que la gent d'una banda i altra de la frontera puguin conèixer què és el que succeeix arreu.
3: Clar, a vegades això ja s'intenta fer des de mitjans dels dos costats, però a vegades hi ha limitacions molt grans, no només lingüístiques, que evidentment la situació al nord és la que és, però també de manera d'entendre el món, fins i tot, d'institucions que són diferents, que no entenem d'una banda a l'altra de què ens estan parlant exactament. Això com es pretén superar, això?
4: Doncs ho abordarem, perquè com tu apuntes és un repte important. La idea és poder explicar tot el que succeeix en el territori i fer-ho de manera comprensible i poder construir un relat amb una mirada conjunta, una mirada transfronterera. Però és evident que cada espai és un món i hi ha una manera de fer pròpia a diferents nivells, a nivell polític, a nivell administratiu, a nivell jurídic, i explicar bé les coses perquè s'entenguin tenint en compte doncs, aquesta naturalesa específica de cada lloc serà un repte.
3: Clar, aquest projecte que té un subvencionament europeu aplicat a la vida real, diguem, com es concretarà? És a dir, perquè al final els mitjans continuaran treballant cadascú per la seva banda i des de la seva localitat, com funcionarà aquesta coordinació, diguem?
4: Doncs la idea, tal com tu apuntes, és que els mitjans continuen fent allò que fan, que és identificar fets que siguin noticiables amb el seu olfacte des de proximitat i aportar valor en aquest sentit. El que farem nosaltres, el repte està en amplificar tot això. Ja es parla i és meravellós, però la idea és intensificar aquest fet i permetre visibilitzar encara més tot allò que està succeint en aquest conjunt de territori compartit, que és el territori de l'espai català transfronterer, posant veu a tots els protagonistes de base, que són doncs, aquestes entitats socials, culturals, mediambientals, grups de joves, la societat civil, al marge de les institucions també, per descomptat.
3: Clar, l'audiència de Ràdio Arrels podrà sentir una part d'aquests continguts, però això quan serà? És a dir, quan trigaran els nostres oients doncs, a sentir coses relacionades amb l'Escat Media?
4: Ràdio Arrels, no cal que ho digui jo, feu una labor absolutament extraordinària. La idea és aportar més recursos per tal de poder intensificar allò que feu i feu també. Tenim un repte, però, de producció d'uns un mínim d'uns 200 continguts en formats diferents, premsa, ràdio, televisió, digital, també de creacions de creadors de continguts en el que queda d'aquest any i l'any venit. I a partir d'aquí, doncs, escalar el projecte. Volem que Escat Media arribi per quedar-se.
3: Per tant, diguem que abans de final d'any ja hi haurà continguts sonant a Ràdio Arrels que formaran part d'aquest projecte?
4: Per descomptat, aquesta és la idea i no en tenim cap dubte. Vosaltres sou els primers que en sabeu, que ho feu també i l'única cosa que farà el projecte és intentar aportar doncs més recursos, intentar fer-vos una funció de crossa per tal d'amplificar allò que ja feu també. Sí, sí.
3: Doncs Marc Alemany, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres i endavant.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal entrar als anals de la història.
3: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assolellat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Prasamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Vint de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Els 20 minuts de música clàssica els començarem amb Isaac Albéniz, Camprodon, 1860. Es coneixen bé les obres per piano com Ibèria, la suite espanyola, Espanya. Se n'han fet molts enregistraments. En canvi, les dues grans obres simfòniques, Catalònia i Escenes simfòniques catalanes, han estat ignorades discogràficament. De Catalònia hi ha produccions estrangeres de fa més de 20 anys i de les Escenes simfòniques catalanes només hi ha aquest disc que escoltarem avui, el tercer moviment.

el tercer moviment de les escenes simfòniques catalanes d'Isaac Albéniz, amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció de Jaime Martín. Joe Williams i Ennio Morricone, els dos compositors de cinema més populars, recentment ja he parlat de John Williams, Indiana Jones, Superman, Star Wars, Harry Potter, avui Ennio Morricone, l'autor de bandes sonores de westerns famosos, per un grapat de dòlars, El bo, el lleig i el dolent, i també per films com La missió o Cinema Paradiso. Els dos grans compositors, Williams i Morricone, s'han enfrontat sovint als Oscars a la millor banda sonora. Ennio Morricone no n'ha aconseguit cap. De Cinema Paradiso, el tema d'amor.

El tema d'amor, Bernata, del film Cinema Paradiso, una música d'Ennio Morricone. I ara 8 minuts per Offenbach amb una de les seves obres més populars, La vella Helena, creada a París el 1864, amb un gran èxit. La premsa és entusiasta i preveu que diversos moments de l'òpera esdevindran ben populars. L'òpera és divertida i es faran 197 representacions en 2 anys.

0: L'obertura de la vella Helena d'Offenbach, avui el Venis, Morricone i Offenbach.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a 1909, 95.

0: Memòria amb un home que s'ha destacat en el món econòmic i en la mobilització social en defensa del país. Jean-Jacques Planas, president de la Federació del Batiment del Llenguadoc i Rosselló, també va ser president del col·lectiu No a la TACT. Una missió enregistrada amb Jean-Jacques Planas l'octubre del 2018.
1: Ja hem parlat de l'empresa. Va començar treballant als 16 anys com a aprenent a l'empresa del pare i després, per causa de la malaltia del pare, va haver de dirigir l'empresa. Primers anys pas fàcils, després la cosa va anar millor. I un dia del 2001, Jean-Jacques Planas arriba al projecte d'instal·lar grans torres elèctriques pel vostre Vallespir.
2: Sí.
1: Començarà una de les grans mobilitzacions d'aquest país per impedir aquest projecte. Recordaré les dates més importants. 15 de març del 2002, els elegits de 35 comunes es reuneixen a Vilamulaca i decideixen oposar-se a aquest projecte. El 3 d'octubre del 2002, diverses associacions creen el col·lectiu No a la TACT. El 31 de maig del 2003, 10.000 persones es manifesten a Perpinyà. 31 de gener 2004, 6.000 persones a Perpinyà. 12 d'agost del 2004, 14 batlles del Vallespir signen el jurament de Montferrer, es comprometen a no negociar individualment amb RTE, l'empresa que gestiona el transport d'electricitat a França. Setembre 2004, 4.000 persones a Ceret. 2005, 5.000 persones al Portús. 1 de març 2008, 15.000 persones a Perpinyà. Sí. Tot això ho teniu al cap, eh?
2: Sí. Me'n recordo com si era ahir, eh?
1: Fins que el 2008 el mediador europeu, Mario Monti, anuncia el soterrament de la línia.
2: Sí.
1: En quin moment entreu en aquesta mobilització i per què?
2: Vaig anar, el primer contacte que vaig tenir amb el No a la Mat va ser la primera manifestació de Perpinyà, on hi vaig anar perquè l'idea de torres que traversaven el Rosselló m'anava pas bé, tampoc. Doncs aquí va ser, vaig pas entrar en aquesta època en el col·lectiu, però vaig anar en aquesta primera manifestació. Hem pres el senyor diputat Sicre va trepar a Madrid dins d'un calai, ens va dir que va trepar dins d'un calai, un projecte que passava de RTE i d'Endesa, que passava pel Vallespir, que muntava Montferrer i que anava doncs, a travessar i baixava sus de Massanet de Cabrens, i doncs que ens fotia totalment la nostra l'idea que ens fem del Vallespir, que és un indret turístic, un indret natural, ens fotia tot això al llamp, i doncs era pas possible. Doncs el senyor Cicle ens va reunir a Montferrer, la gent de Courseby, la gent d'Altec, la gent de Montferrer, tot el Vallespir, i ens va dir doncs, que ell faria el que nosaltres exprimirien.
0: Jean-Jacques Planas en una emissió enregistrada l'octubre del 2018.

0: petites veus d'Arrels.
1: Me dic Thibaut, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assolellat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Avui començarem amb jazz català amb el grup Astriom, el primer disc que vam fer, n'hem fet 3. Aquest és de l'any 2004. Astrio és un grup barceloní compost per Arecio Smith als teclats, Santi Caret a la guitarra i en Santi Serratosa a la bateria. L'any 2008 van guanyar el premi al millor grup de jazz de la revista Jazz and the Rock. El seu darrer disc han canviat el seu nom original. Ells es deien Astrio amb dues S's. De fet, vol dir Trio de Cools en anglès, que és una modificació còmica de Trio d'Asos. Per Astrio, que hi ha una sola S, sembla que hi havia una mala percepció del nom a l'estranger. Bé, escoltem, doncs, del primer disc del grup Astrio, el tema Josep Maria de les Calefaccions.

És el grup català Astrio, amb el tema Josep Maria de les Calefaccions. Passem a un grup, School of the Arts, amb un disc que vam fer l'any 2007 amb el teclista Tilavits. Escoltem del disc que hem fet junts, el tema Of Fire.

El teclista americà T.L.A. Beats, que va morir l'octubre del 2010, acompanyava el grup School of the Arts amb aquest tema On Fire del disc que van fer el 2007. Acabarem molt més suaus amb dos grans guitarristes, John Scofield i Pat Metheny, junts amb un disc que van fer l'any 94, I Can See Your House From Here. Si l'estèreo funciona bé, heu d'escoltar la guitarra John Scofield a l'esquerra i la de Pat Metheny a la dreta.

0: Missatge als meus germans, aquest disc de l'any 94, dels guitarristes John Scofield i Pat Metheny. Avui hem començat amb el grup català As Trio i hem continuat després amb el grup School of the Arts.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, acaba este any 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assolellat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
2: Escolteu
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: La valona Marineta Bonet i el català Pere Romaní, una parella d'acordeonistes diatònics, van crear el grup 21 Botons el 2006. 11 anys després fan el seu quart disc, enregistrat en directe, i li posen el títol 11. Avui n'escoltarem 4 temes i comencem amb una jota amb explicacions incloses de com es pronuncia i una reivindicació de la jota que es balla arreu dels Països Catalans.

Jota de Paüls, Jota Pagesa, amb el grup, amb el duo 21 Botons, del disc 11. Aquest disc de l'11è aniversari, 21 Botons, el van registrar en directe en dos concerts, un al País de la Marineta, a Valònia, i l'altre al País del Pere, a Catalunya, concretament a Barcelona. En cada un dels concerts van tenir músics invitats que els acompanyaven. 21 Botons, escrit en francès. En català, anar de 21 botons és anar molt elegant. Ells fan música per ballar i van a cercar els temes a les diferents tradicions europees. La gelosia és una dansa que es balla enrotllant i escalant.

0: La gelosia de 21 botons del disc 11 del 2018. I ara anem cap a l'Empordà amb el grup La Puça. Abans se'n deien La Puça Diatònica. Van també, com els 21 botons que hem escoltat, amb acordió diatònic. A més, ells porten sac de gemecs, gralla, guitarra, contrabaix. Són de la Bisbal d'Empordà i diuen que fan folk empurlandès de l'Empordà i d'Irlanda. El 2017 van fer el disc L'any de la Picó i van comptar amb la col·laboració de diversos músics com l'acordionista Carles Belda.
1: Avui estem de celebració, agafem tots la copa.

Brindis amb la puça del disc L'any de la picó. I acabarem al País Valencià amb el cantaor Xavier de Bétera. Bétera és un poble cap al nord de la ciutat de València. Això del cant li ve de família. Coneix bé la tradició. Xavier de Bétera és el primer professor de cant valencià en un conservatori. El 2019 fa un disc, Empremtes, amb d'altres músics valencians com Paco Lucas i Néstor Mont, i la col·laboració de primeres figures de la música d'arrel com Efrén López, Eliseo Parra, Pep Gimeno Botifarra o Quepa Junquera. Escoltem La patanera de la dona valenta.

0: Ràdio Músiques d'Arrel. Berenguer Ballester.
1: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'estic Sasha, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè passa l'estiu en vacances per tenir un mesos.

els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant t'escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i se cal assentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que creien que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben lo que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somiaven quan eren petitets de ser a capità. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que creuen que l'història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats són

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren pitits i eixorits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per aquest últim dia de juny, de nou tenim un dia assoleat amb alguns bancs de núvols, una mica de tramuntana a cotes baixes, entre 20 i 30 km per hora de mitjana, que pot apropar als 50 en alguns moments. Per Cerdanya i Capcí, és vent del nord, el cel és més cobert i és molt probable que a la tarda hi hagi trons i llamps. Prudència a muntanya. La temperatura màxima torna a pujar. Assolim els 36 graus a la Plana, 22 a Matamala, 23 a la Cabanassa, 26 a Naüja i a Canavelles, 32 a Prada, 30 a Vallmanya, 28 a Sant Marçal, 36 a Canus, 35 a Calça, 28 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts i 29 a Presamollú. Juny acabat, dia escurçat. Hem perdut 3 minuts de sol des de Sant Joan. El sol es pondrà a Perpinyà a 21 hores i 32 minuts. Però tindrem llum, és nit de lluna plena. Avui és Sant Marçal. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, hi va pel juny i torna al juliol. Demà és l'1 de juliol i avui és l'aniversari del músic Pascal Comalada.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A tercera, 95.
6: Cop mai li he passat i esperam que ja mai deixi de passar.
7: Pujant amb l'espai coordinat de tots.
8: Des del pas i de l'espai. O ara o mai.
9: Perquè no ens arrebatem.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació amb Ràdio Arrels han presentat a Perpinyà aquesta setmana un projecte europeu amb la voluntat de fer una unió, diguem, o un treballar conjuntament de mitjans de comunicació tant de Catalunya Nord com del Sud. I a aquesta hora podem saludar un dels impulsors d'aquest projecte des de l'AMIC, que és el Marc Alemany. Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
3: Ho he intentat explicar com una manera de treballar conjuntament de mitjans de comunicació al nord i al sud. Què és exactament aquest projecte, aquest Escat Media?
4: Escat Media vol ser una redacció transfronterera, així és com ho expliquem. La idea és intentar superar totes les barreres que existeixen en l'espai transfronterer a través de les informacions que publiquin mitjans de comunicació. Fer circular aquestes informacions per tal que la gent d'una banda i altra de la frontera puguin conèixer què és el que succeeix arreu.
3: Clar, a vegades això ja s'intenta fer des de mitjans dels dos costats, però a vegades hi ha limitacions molt grans, no només lingüístiques, que evidentment la situació al nord és la que és, però també de manera d'entendre el món, fins i tot, d'institucions que són diferents, que no entenem d'una banda a l'altra de què ens estan parlant exactament. Això com es pretén superar, això?
4: Doncs ho abordarem, perquè com tu apuntes és un repte important. La idea és poder explicar tot el que succeeix en el territori i fer-ho de manera comprensible i poder construir un relat amb una mirada conjunta, una mirada transfronterera. Però és evident que cada espai és un món i hi ha una manera de fer pròpia a diferents nivells, a nivell polític, a nivell administratiu, a nivell jurídic, i explicar bé les coses perquè s'entenguin tenint en compte doncs, aquesta naturalesa específica de cada lloc serà un repte.
3: Clar, aquest projecte que té un subvencionament europeu, aplicat a la vida real, diguem, com es concretarà? És a dir, perquè al final els mitjans continuaran treballant cadascú per la seva banda i des de la seva localitat, com funcionarà aquesta coordinació, diguem?
4: Doncs la idea, tal com tu apuntes, és que els mitjans continuen fent allò que fan, que és identificar fets que siguin noticiables amb el seu olfacte des de proximitat i aportant valor en aquest sentit. El que farem nosaltres, el repte està en amplificar tot això. Ja es parla i és meravellós, però la idea és intensificar aquest fet i permetre visibilitzar encara més tot allò que està succeint en aquest conjunt de territori compartit, que és el territori de l'espai català transfronterer, posant veu a tots els protagonistes de base, que són doncs, aquestes entitats socials, culturals, mediambientals, grups de joves, la societat civil, al marge de les institucions també, per descomptat.
3: Clar, l'audiència de Ràdio Arrels podrà sentir una part d'aquests continguts, però això quan serà? És a dir, quan trigaran els nostres oients doncs, a sentir coses relacionades amb l'Escat Media?
4: Ràdio Arrels, no cal que ho digui jo, feu una labor absolutament extraordinària. La idea és aportar més recursos per tal de poder intensificar allò que feu i feu també. Tenim un repte, però, de producció d'uns, un mínim d'uns 200 continguts en formats diferents, premsa, ràdio, televisió, digital, també de creacions de creadors de continguts en el que queda d'aquest any i l'any venir. I a partir d'aquí, doncs, escalar el projecte. Volem que Escat Media arribi per quedar-se.
3: Per tant, diguem que abans de final d'any ja hi haurà continguts sonant a Ràdio Arrels que formaran part d'aquest projecte?
4: Per descomptat, aquesta és la idea i no en tenim cap dubte. Vosaltres sou els primers que en sabeu, que ho feu també i l'única cosa que farà el projecte és intentar aportar doncs, més recursos, intentar fer-vos una funció de crossa per tal d'amplificar allò que ja feu també. Sí, sí.
3: Doncs Marc Alemany, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres i endavant.
5: Ràdio Arrels, a tu i 95.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels. Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: I ja és aquí amb nosaltres, com cada setmana, com cada dimarts, en aquesta hora, a l'estudi de Ràdio Arrels, el soler Joan Becat. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui vols començar per una provocació, ja que vols donar la benvinguda a la canícula extrema.
4: Sí, és voluntàriament una provocació per aquesta crònica. Perquè, evidentment, no sóc a favor de la canícula extrema, però ens ha anat bé aquesta, i per tant, benvinguda. Us diré per què. Acabem de patir tots una llarga i extrema setmana de canícula, aquí i encara més a la major part de França, fins i tot fins a Alemanya i Dinamarca. Va sorprendre molt que les regions mediterrànies, que sempre són més afectades, no tinguin els records d'altes temperatures de dia i de nit, sinó que toqui la resta de l'estat, on no hi estaven preparats, s'ha vist. Tots els records hi van ser superats, i de molt, amb conseqüències terribles, l'increment massiu de la gent afectada que anava a les urgències, l'augment de la mortalitat, el patiment extrem de desenes de milions de persones que viuen en cases i pisos sense isolació, ni aire condicionat, etc, etc. Quan ho vaig veure i quan ho sentia, els informatius, me venia una ràbia interior perquè tot estava escrit, previst, des de fa més de 20 anys, com a mínim, i no s'havia fet res. Pitjor, es va saber a llavontes que els últims governs post-Covid, els últims, han tirat enrere perquè faltaven diners, que hi ha manera de no canviar la gestió de l'Estat, s'afegeixen la reivindicació de tots els grups i gremis que volen augment d'això, d'allà, i que eren prioritaris, car no hi ha majoria i cal contentar tothom. Són reivindicacions legítimes, però ajuntades al dèficit enorme de les finances públiques, tot ha fet que sigui el pressupost previst per l'adaptació al canvi climàtic que hagi pagat el preu, amb la seva dotació, ja modesta, retallada brutalment des de fa 3 anys. Per tant, n'hem suportat col·lectivament les conseqüències la setmana passada. Fa un mes, parlant dels projectes de millora de la gestió de l'aigua del baratge de Vinçà, després de 3 anys de sequera, citava la dita «d'un gran mal en pot sair un gran bé», que és la versió catalana, com sabeu, de la dita francesa, a tota chose, malheur est bon. També podia citar una altra dita de la saviesa popular catalana: quan se tanca una porta, se n'obre una altra. Aquesta llarga i impressionant canícula ha espantat tothom, gent, autoritats, governs, car no pensaven que vindria ara, al sud sí, però al nord no, sinó que arribaria d'aquí, veieu, 20 o 30 anys. I tothom a llavontes ha tocat del dit que el canvi climàtic és aquí i molt més brutal que el que se pensava. La cosa bona és que no hi ha més un debat sobre si hi ha o no el canvi climàtic, ni quan és ara, sinó que el debat és sobre què fem ara per adaptar-nos al que és ineluctable. Crec, doncs, que se farà alguna cosa o més. I això és el bo que ha portat el mal.
3: I no és la primera vegada, Joan, que cal una catàstrofe per moure coses.
4: I ho vull recordar, perquè efectivament és això que passa. Com a geògraf que ha estudiat els riscos naturals com a feina de recerca, puc dir que és sempre, sempre així. La gestió del territori, de les activitats, doncs la vida de la gent, com passa pel clima ara, és sempre sotmesa a les pressions econòmiques, a l'especulació, a la falta de previsió, principalment perquè la limitació dels riscs costa molts diners i afecta sovint l'ús de les propietats, sagrat. Els elegits que s'hi atreveixen a fer-ho perden ràpidament l'elecció següent, perquè han molestat bastanta gent. A més, amb mandats electes de 4 o 5 anys, poques vegades de 6, és impossible de preveure una planificació i inversions a mig i llarg termini, que és el que demana la gestió del risc. És el preu de la democràcia, que malgrat aquestes limitacions, és el millor dels règims perquè les dictadures, elles, passen, no tracten aquestes gestions i previsions. Per tant, cal sempre una catàstrofe per espantar la gent i els polítics, per fer consens. Llavors, se cerquen, primer, com ha passat aquests dies, les responsabilitats. Amb polèmiques, tothom se vol treure el mort de sobre. I s'accepten, llavors, els sacrificis que caldrà fer per a protegir-se, per adaptar-se. Les legislacions que ordenen o limiten els usos i les que susciten inversions a llarg termini, totes aquestes legislacions són llavors possibles i sempre votades, perquè els governs, els diputats i els electors saben quin és el preu de la inacció, l'han patit, i el preu de la mala gestió a curta vista. Ha estat, doncs, el cas a França, amb els impactes, per exemple, de la tempesta Cynthia, us en recordeu, veieu, sobre els litorals atlàntics, era l'any 2001. Els vents d'una violència extrema, al moment de les marees més altes, han inflat l'oceà i impedit que l'aigua dels rius, ells mateixos inflats per les pluges importants, que l'aigua baixés, provocant, a més, inundacions. Arreu del litoral, els dics de protecció van cedir. Destrosses, submersió marina i fluvial, destruccions i 53 morts en un dia. L'impacte més fort va ser a un poble que es diu La Faute-sur-Mer, un nom predestinat, car efectivament n'hi havia de faltes, falta de previsió, falta de manteniment dels dics, més la falta major que era construir per especulació tot un barri on vivia un miler de persones a sota del nivell de les marees altes i de les inundacions. Hi va haver 29 morts en aquesta petita ciutat i podien ser molt més. 10 anys més tard, el 2011, per resoldre el tema, l'Estat va expropiar i comprar 700 cases per destruir-les. Un muntó de diners. És a dir que hem pagat tots el preu de l'especulació sense que se sapigui els responsables i que siguin clarament definits de tants que n'hi havia. Però, a partir d'aquí, s'han fet a tot arreu estudis sobre el litoral i sobre la protecció. S'ha fet un esforç pels dics, pels sistemes de defensa, o bé s'ha acceptat el retrocés de la costa, finalment, a certs llocs, amb destrucció de certes cases i, eventualment, reconstrucció més a l'interior, i les lleis i els diners per fer-ho. Un altre exemple que va commocionar el país és un mica anterior i ha fet aparèixer un risc amb de retruc una política d'estudis i de previsió a gran escala. És el famós allau de neu del 10 de febrer del 1970 a les 8 del matí a Val d'Isère, als Alps. Les allaus sabem que són freqüents a l'alta muntanya i sempre cada any hi ha alguns morts, sovint per imprudència. Però aquí, a Val d'Isère, van ser 76 persones que van morir sota una sola allau de neu compacta que van portar un centre UCPA, un centre d'esports i de vacances, Colònia, amb 39 nens morts que esmorzaven al menjador, dins la neu dura. La catàstrofe va tenir, evidentment, un impacte mediàtic i emocional considerable, sobretot perquè se va saber que el gran xalet de la colònia era construït, aguanteu-vos, dins una zona d'allau coneguda de la gent del país. Com gairebé sempre, i a tot arreu, i sobretot a muntanya on falta espai, resulta que l'especulació se reserva als millors llocs, sense riscos, per les cases particulars, els xalets, els immobles, per qui paga, per qui posa el preu. Per tant, les instal·lacions públiques són allabontes, escoles, colònies, tot el que vulgueu, són allabontes el terreny menys atractiu, més dolent, o bé amb risc, per exemple, d'inundació, o aquí d'allau. La reacció dels poders públics va ser enèrgica, car en una vintena d'anys se van fer a tot arreu mapes de risc d'allaus i una legislació estricta sobre les construccions i les activitats en zones de risc d'allau, més totes les obres on era necessari, com a sobre de porter anant cap al Pimorent. Des de llavors no hi ha hagut a França cap catàstrofe similar per a aquest risc d'allaus. I més a prop de nosaltres, per acabar amb aquesta part del tema, Andorra és a una escala inferior, però és el que ha passat amb l'aiguat del novembre del 1982, que en vaig fer l'estudi posteriorment. Va ser molt forta aquesta inundació, però no excepcional, però va provocar un gran desastre. 12 morts al centre d'Escaldes i d'Andorra inundat i destrossat. Danys materials considerables arreu. Carreteres emportades. Carreteres tallades a tot arreu. Les valls incomunicades durant setmanes. El creixement urbà desordenat i l'especulació que hi havia a Andorra sense que les infraestructures i la protecció sí que segueixin, han amplificat els danys. Perquè no hi havia llavors ni normes ni govern, res. El primer govern, amb competències limitades i encara sense administració, tenia només uns mesos quan hi ha hagut la catàstrofe. Però la reacció va ser immediata i duradera, amb continuïtat, car se va veure que no se podia continuar així. S'han fet dics a tots els rius, a la travessia de tots els pobles i ciutats. Dics de ciment aprofitats per posar al darrere les conduccions, el transport elèctric, així no hi ha pilars i risc que es trenqui amb la neu els fils, s'hi han posat les clavegueres, s'ha aprofitat per eixamplar les carreteres, per reordenar i ajardinar els espais que se guanyaven. També s'ha fet un estudi sistemàtic d'un altre risc, les allaus. S'han fet túnels sota les muntanyes d'una vall a l'altra. És a dir, totes coses que fan que avui Andorra és un dels països més segurs d'Europa. Ells han reaccionat millor que a França.
3: I per acabar, Joan Becat, tornem a la canícula de la setmana passada i al canvi climàtic.
4: Evidentment, és la justificació de tot això. La canícula de la setmana passada ha estat un gran xoc social i polític, sobretot, que marcarà per temps a les esprits. Fins i tot m'he enterat que, involuntàriament, alguns comentaris de ràdio i televisió mostraven que ningú s'hi esperava. Se pensava que encara hi havia temps, molt de temps, per actuar. S'ha vist també que l'Estat i els habitants dels dos terços de França de cap amunt s'havien acostumat i creuen que el rescalfament climàtic tocaria essencialment la regió mediterrània. Aquí hi havia més sequera, més altes temperatures, més episodis sevenols o de gotes fredes que provoquen els aigats, més incendis. Doncs tocarà al sud. Semblava normal, no al nord. Al sud patirien més, però tenien el turisme i ja s'adaptarien, com ja feia amb el clima actual, Andalusia o el Marroc farien el mateix i nosaltres salvats. Fins i tot s'ha fet documentaris, n'he vist, sobre els aspectes positius del canvi climàtic més al nord de França. Per exemple, vinya a Bretanya, canvis i adaptacions dins l'agricultura, etc. Per tant, el xoc ha estat immens la setmana passada i el despertar brutal. Resulta, a més, que a la desena de departaments mediterranis la calor va ser forta, però no tant, perquè eren en zona groga o al màxim taronja, mentre el 90% del territori era durant dies en zona vermella i alerta màxima, amb fins i tot trens que no podien circular degut a l'escalfament de les vies. Mai s'havia vist. En substància, en resum, les reaccions i els comentaris eren: què passa? Com és possible? Per què ens toca a nosaltres? La primera cadena de televisió em va aprofitar per saia un extracte d'una de les seves emissions de fa 10 anys, només 10 anys, que era sobre els efectes previstos pel canvi climàtic a l'horitzó del 2050, segons Meteo França, doncs és seriós. Aquesta emissió antiga deia que les temperatures màximes, se veia un mapa, serien de 40 graus o una mica més, a l'est, a París, al centre, fins al nord, i més de 30 sempre a prop de l'oceà i de la Màniga. A llavors, ningú no s'ho va creure, era una exageració. Però resulta que el 2026, al juny, 25 anys abans del previst, del que era previst, la canícula que hem tingut, que hem patit, ha fet pujar durant dies i arreu les temperatures més amunt que el que se preveia pels mitjans del segle XXI. Per la Bretanya i la Normandia eren 10 a 12 més graus més amunt que les previsions del 2050. Doncs, ara que no hi ha més dubtes, no hi haurà més dubtes sobre la realitat del canvi climàtic i de les seves conseqüències, només nos cal esperar que s'entreguin les conseqüències i que s'actuï de veritat sobre les causes, l'adaptació de l'habitat a tot arreu i a les viles, a l'ordenament de les ciutats, del territori, i que s'hi posin els pressupostos amb continuïtat i sense retallades per les raons que siguin.
3: Gràcies, Joan Becat, i fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat, on, recordem, podeu llegir íntegrament aquesta crònica. Joan, bon dia, bon estiu.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
4: És el moment, com cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, d'establir comunicació amb el Conflent, Vilafranca de Conflent, amb el Joel Mené. Joel, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
4: I avui s'ha treballat molt pels tots els auditors del Conflent i de Catalunya Nord, amb moltes informacions, i per començar, una descentralització de la Sant Joan, de la festa de Sant Joan. L'Ajuntament de Fontpedrosa ha decidit, doncs, descentralitzar la seva festa.
5: Sí que se'n passen de coses al mes de juny aquí en Conflent, però és veritat que amb els focs de Sant Joan ja sabem que per tot arreu els tenim, però aquest any és veritat que hi ha un canvi a Fontpedrosa per a la gent que volen aprofitar d'aquesta novetat, podríem dir entre cometes, s'haurà de pujar cap a Pres Balaguer a les 7 de la nit, doncs el 23 de juny, per fer una nova versió dels focs de Sant Joan de la ciutat de l'Ajuntament de Fontpedrosa.
4: Una de les nombroses celebracions de Sant Joan, doncs, al Conflent, i aquests dies també cal parlar de la Festa de la Música.
5: I com en parlàvem amb Miquel la setmana passada, és veritat que el dia mateix, el 21 de juny, hi ha un programa ric perquè quasi tothom fa la Festa de la Música, però l'interessant és de poder aprofitar ja, com ho hem parlat la setmana passada, el divendres 19, que hi ha ja una versió a Marquixanes, i en aquest cas, el 20 d'aquest dissabte, doncs, a Bernet també es farà doncs, una Festa de la Música un dia abans, i s'haurà doncs, d'anar a les 3 de la tarda al Casino de Bernet, que és molt bonic i que és un lloc preciós per fer música.
4: Tot el país aprofita de l'aigua del Canigó i entre els primers a aprofitar-ne hi ha segurament els pobles d'aquesta falda del Canigó, entre els quals Vinçà, que li dediquen fins i tot una exposició.
5: Aquest dissabte 20 de juny, doncs, a les 10 del matí, es presentarà doncs, aquesta exposició sobre totes les fonts que hi ha a Vinçà, que n'hi ha moltes, i doncs felicitem i saludem Miquel Adelantado, que presentarà doncs, les seues fotos sobre aquest tema de l'aigua i les fonts de Vinçà, que ja n'havíem parlat, que en tenen moltes.
4: I de Vinçà cap als masos, amb una proposta pels més petits.
5: Els petits, que si cal, ja comencen a ser com en vacances, però no seran en vacances, perquè aquest dissabte 20 de juny a les 10 del matí, si volen aprofitar encara per treballar la lectura, hi ha un taller de lectura pels nens a la Biblioteca de los Masos.
4: Dels Masos tornem cap a Prada amb el famós, l'importantíssim Festival Pau Casals a l'honor d'una exposició.
5: Una exposició que ja ha començat aquest dissabte, que durarà quasi dos mesos, amb l'Ajuntament de Prada i la Fundació Pau Casals i el Festival Pau Casals, una exposició molt important que serà doncs, en dos llocs, a l'Espai Vives i també a l'entrada de la Casa de l'Ajuntament, amb 60 fotografies dels artistes del festival i doncs, dels anys 1950 a 1966, una exposició molt important i històrica doncs, sobre el festival més famós quasi del Conflent.
4: Aquests dies és temps de transhumància i soanyars, Joel Mené, doncs volen aprofitar, volen fer una festa al voltant de la transhumància.
5: I és la cinquena edició d'aquesta doncs, transhumància amb el Miquel, que va pujar doncs, a Soanyes, que ja és un poble que és una mica alt, a la muntanya, o a l'estiu doncs, les vaques i els vedells se'n van encara més alt i doncs, per aquesta transhumància van passar per Évol, on l'Ajuntament es va fer un petit aperitiu i una festa, perquè és veritat que és tradicional la transhumància i és bonic i interessant també pel medi ambient. I d'Évol van seguir la pujada cap a la Molina i de la Molina doncs, ara sabem que les vaques de Miquel i els vedells passaran un estiu a la fresca a les madres.
4: L'actualitat de proximitat, la premsa de proximitat és molt important, però aquesta premsa de proximitat té dificultats i per això vols transmetre una crida d'un dels nostres col·legues.
5: No és la primera vegada ni el primer poble, però una vegada més es busca un corresponsal pel diari L'Independent, doncs, i aquesta vegada és per la ciutat, l'Ajuntament, el poble de Prada.
4: I ara, doncs, obrim ja l'agenda, una agenda molt rica. Comencem amb un concert el 27 de juny als Masos.
5: A l'església dels Masos, és a dir, que no és cada dia, tampoc no és una ocasió, organitza un concert, i doncs s'ha d'aprofitar que dissabte, doncs, el 27 de juny, és a prop, a les 6 de la tarda, amb un grup que es diu Passionata, amb mandolina i acordió, i és un concert gratuït.
4: En parlàvem, ja se saben les dates oficials del Festival Pau Casals.
5: El Festival Pau Casals, doncs, començarà el 28 de juliol fins al 8 d'agost. Doncs coneixem les dates.
4: I anem ara amb Joel Mené al teu poble, Vilafranca de Conflent. Estàs molt content perquè Vilafranca retroba la seva festa major, a més amb el seu format tradicional.
5: Encara que no serà la festa major de la meva infància, quan era petit, segurament hi havia 3 dies a mi a banda de taula, ball d'ofici, sardanes i festa catalana, però ja tornen a ser una mica tradicional la nostra festa major, doncs, la Sant Jaume a Vilafranca, i el ple és que ja ho sé i m'ho han dit, tornaran a fer sardanes a Vilafranca, que era un moment privilegiat i un moment tradicional del poble de Vilafranca, i doncs tornaran les sardanes aquest estiu 2026 a Vilafranca. És una bona nova.
4: I finalment vols destacar un últim apunt amb l'agenda del Conflent pel mes de juliol?
5: Tots els aficionats de rugby que som i sabem que al Conflent hi ha una bona riquesa d'aquest esport favorit dels catalans del nord. Hi ha el 11 de juliol a les 10 del matí l'Assemblea General de l'EBC Vinsa, que és un de les equips més famoses d'aquí del Conflent, amb la Jopa a Prada, i organitzen aquesta Assemblea General, i doncs per la gent que volen participar, i en particular nosaltres en havíem parlat sovint aquí a Radio Arès, l'equip femenina, i doncs que es diuen les Roses del Canigó. Doncs per la gent que volen participar i ajudar, el 11 de juliol a les 10 del matí hi haurà l'Assemblea General de l'EBC Vinsa.
4: I fins aquí, doncs, aquesta ampli agenda de l'actualitat del Conflent proposada per en Joel Mené. Ens retrobem fidelment d'aquí una setmana a la mateixa hora. Joel, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
5: Ens retrobem. Adéu, adéu.
3: A Ràdio Arels, l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mené.
1: Ràdio Arels, a Vilafranca, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Rodès, 95.5.
2: Parlo de les vinyes i dels camps del meu país.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimarts 30 de juny, bon dia. Aquesta tarda núvols al Vallespí, Capcí i a Cerdanya amb unes màximes de 35 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà les temperatures seran més baixes, les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prada, 18 a Prats de Molló, 12 a Manlleu i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 29 al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país menys a la muntanya, amb fins i tot un vent de 85 km per hora a la Salanca. Temperatures iguals per aquest dijous, amb unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prada, 16 a Prats de Molló i 10 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Vallespí, 29 al Conflent, 21 al Capcí i 24 a Cerdanya. Una tramuntana que continuarà bufant, sobretot al Rosselló, amb 80 km per hora a la Salanca.
3: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 30 de juny del 1955 va néixer a Montpellier en Pascal Comelada. El compositor i músic prolífic ha publicat multituds de discos, àlbums, així com moltes col·laboracions o bandes sonores. Inclassificable, però molt influenciat pel rock, li agrada sorprendre amb instruments únics i títols improbables. Escoltarem ara el tema Friki Serenata del disc de l'artista nord-català titulat El pianista de l'antifàs, publicat l'any 2013.

0: Acabem d'escoltar Friki Serenata del Pascal Comelada.
1: Escolteu Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels.
2: Pere Manzanares.
3: Sarita Resigui, parlem d'aquesta festa del treballador català. És una festa antiga, és una festa popular, és una festa que té una història. Quins records en teniu dels temps passats?
4: Bon dia, Pere. La festa del treballador català avui, aquest any, tindrà 80 anys, si no m'enganyo, una vuitantena d'anys. És una festa molt antiga, política i familiar. Els meus records són molt antics perquè ja de petita hi anava amb els meus pares. Anava llavors a Argelès, que es deia la Lady Peng, i cap als anys 75 o alguna cosa així vam anar a aquest nou lloc que hi ha ara, que és el Bocal du Tec, on se fa la festa des de més de 70 anys.
3: 80 anys vol dir que, si m'enganyi pas, deu haver nascut a un moment històric particular, 1936, el Front Popular, és això?
4: Sí, encara que jo no hi era, però sí, deu ser això, el 36, amb una interrupció, me penso, als anys 40, durant la guerra.
3: És que la festa que els nostres avis o rebesavis o els més vells han conegut és la mateixa festa, els anys 2020 i pico?
4: Jo tinc una mica de nostalgia, eh? A la millor no sóc la bona persona. La festa era molt diferent, més familiar o familiar. La gent arribava amb la manta, dinar al serró i sortíem tot per dinar entre família, entre amics. Hi havia algunes casetes on se podia menjar i beure, però molt poques, i un artista, un famós, artistes menys famosos i política.
3: Hi havia més intervenció política que no pas ara.
4: Si me recordo, me penso que sí.
3: Sí, doncs aquesta festa té aquesta cosa de particular, que és a la vegada popular, i durant l'estiu és la sola, és l'única festa, diguem, que té un caràcter social, polític, amb un interès sobre l'actualitat. Les altres festes, que poden ser també populars, només són atractives, només és la música i sobretot el jovent. Aquí intenteu fer la reunió de tot, i n'hi ha per tots els gustos i totes les generacions.
4: Sí, hi ha dos dies on se pot trobar festa, música de conjunts locals, d'artistes més famosos, i aquests dos dies per 30 euros, me penso que és un preu atractiu, perquè són dos dies on se pot trobar música, debats polítics, de preu baratos.
3: L'espai també s'hi presta. Sí, l'espai s'hi presta, és pas una sala, és pas només un prat, és un terreny gran amb un circuit i la gent se poden passejar, poden passar d'un lloc a un altre, d'un estand a un altre, menjar, beure. Què hi trobem també en aquest gran espai? Sembla que hi ha també llibreries, hi ha associacions que són convidades.
4: Hi ha una llibreria, hi ha els sindicats també, hi ha associacions, hi deu haver encara l'Associació per Cuba, el Secur Popular, l'UMRAP, i se poden trobar diverses coses, sí, per tot els gustos.
3: Llavors és també una festa de territori. És a dir, que el Partit Comunista és present en molts pobles, tenen seccions, teniu seccions, teniu comitès locals, i no pas tots, però hi ha llocs que són atribuïts a pobles. Hi ha l'estand d'Alinyà, que suposo que és el teu, perquè tu és d'Alinyà, hi deu haver el d'Elna, hi deu haver el d'Estager, hi deu haver uns quants, el de Cerdanya, del Conflent.
4: Sí, hi ha molts stands on se pot trobar menjar o beure, o els dos. Es representen les seccions locals del Partit Comunista, i doncs sí, hi ha Estagell, Perpinyà, Alinyà i Sant Ciprià, Montescot, Elna, les Alberes. Hi ha un estand del treballador català, dels amics del treballador català, que és la festa del jornal.
3: Sí, del diari. Sí,
4: del diari, sí.
3: Sí, parlem del Partit Comunista, però el públic és divers. No són gent forçosament membres o fins i tot simpatitzants i votants. S'hi troba de tot, no? És totalment lliure. La porta és pas tancada.
4: No, de tot. Hasta suposo gent de dreta. No són tots comunistes. És obert a tots. És molt atractiu. A més, jo trobo que és molt securitzant. No he vist mai cap baralla, cap coses d'aquestes que passen quan la gent són una mica animats i beguts. Hi ha molta seguretat, hi ha gent que vigilen. Per la mainada està bé perquè també hi ha columpis, hi ha coses d'aquestes per ells. Se pot vindre entre amics, se pot vindre entre família.
3: Sí, abans la gent hi venia amb autobús, perquè tenien pas la locomoció que hi ha actualment. En cada vilatge hi havia inscripcions prèvies i la gent s'apuntava amb un autobús, feien autobús de Toulouse, l'autobús de Tuïr, l'autobús de Prada, cada poble tenia el seu autobús. Ara els autobusos venen pas més. La gent venen en cotxe particular.
4: Sí. La gent venen en cotxe, diversos cotxes. Hi ha un aparcament, fa uns anys que tenim un pàrquing molt gran i vigilat. Es pot vindre amb tota seguretat, deixar el cotxe. Hi ha també un pàrquing per a la gent discapacitada, si necessari, més a prop, se poden apropar una mica més de la porta.
3: En aquesta festa hem dit que el terreny s'hi presta, però també el temps, és a dir, que es passa una festa que s'hi va per passar un vespre o bé una nit, s'hi pot anar per passar el dia o la tarda. Hem parlat de dos dies, el dissabte i el diumenge, hi ha activitats tot el dia.
4: Hi ha activitats tot el dia, és veritat. Se pot dinar i sopar, es pot anar al vespre únicament o passar tot el dia amb la família, encara ho dic, i la mainada, doncs els petits. Hi ha

0: artificial. També tindrem debats sobre la pau, una pel·lícula que retraça els Jocs Olímpics de Barcelona 1936.
1: Sí, els Jocs Alternatius, els Jocs Populars.
0: Sí, i una exposició dels 90 anys del Diari del Treballador Català, i també hi haurà, suposo, les infermeres també del grup El Sant, que han fet molta vaga.
1: Mm-hmm. Sí, doncs preocupacions sobre els conflictes i les problemàtiques societals, però també locals. Tot això és també la marca de fàbrica d'aquesta festa del treballador català. Sí. Sarita Resigui, ara, si voleu, es podríeu presentar més en detall la festa, els dos dies, el divendres 3 i el dissabte.
0: I el dissabte 4.
1: El diumenge serà per descansar.
0: I a més, aquest any, excepcionalment, un mercat de productors el diumenge, que això és d'ara, aquest any únicament. Bueno, per la primera vegada.
1: Un jove que... Pensem en els joves, va, qui diu festa, qui diu estiu, pensa en els joves. Què hi poden trobar? Si venen el divendres al vespre.
0: El divendres tindrem el cantant del grup Trio, que és molt, molt anomenat, molt conegut. Un altre grup que es diu Seba, segona partida de la nit. Suposo que és un programa de jovens, això.
1: I el dissabte? El dissabte, en principi, és encara més festiu, encara més concorregut que el divendres.
0: Sí, el dissabte serà música ska, que el grup se diu The Locos, i un altre més tard que es diu Mikosa of You. Mikosa of You.
1: Festa popular, doncs, molta gent. No sé quanta gent hi havia els anys passats, quanta gent més o menys espereu... Milers, entre els dos dies.
0: Uns 4.000, 4.500, clar. Com més serem, millor riurem.
1: És una festa que costa car o que genera beneficis pel treballador català? Seu en dèficit o hi guanyeu diners?
0: És una festa que costa car, encara que siguin grups locals i no fem beneficis, no. Més aviat som en dèficit.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, dos dies de festa amb un bonus el diumenge amb una festa de productors, el vocal del TEC el 3 i el 4 de juliol per tots els públics, ho recordem, joves 10. Llavors, hi ha un preu, per acabar, hi ha un preu per la gent que s'ha despistat i que ha pas comprat la plaça a l'avança, que costa menys car, doncs veieu que cal aprofitar. I un preu si la gent ve al darrer moment.
0: Sí, hi ha un preu ara fins al dia de la festa que és de 30 euros per dos dies. El podeu trobar a casa dels militants, el podeu trobar a la Federació del Partit Comunista Ruta de Prada a Perpinyà. Podeu trucar també per la Resibera o també us diran on se poden trobar a casa dels militants. I seria de 30 euros la nit si veniu a última hora el divendres o el dissabte. M'he enganyat. 35 euros si veniu a última hora el divendres o el dissabte únicament. Però per nit. 35 cada entrada. O 30 per dos dies, que és el millor.
1: Oh, ja bon, moltes gràcies.
2: Ràdio Arrels, 100% en català.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard dels sors, tiro amb tors, déus als dalt. Mentre el món gira, jo d'un tall d'on, mort a mar,

Ripoll, som de Sant, Campo com Mex amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell, cor de carn, cal un cul, cuixa en car. Els que vol ballar

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants,

0: per botons. En Pasqual és en tot original com cal.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, jo me dic Taïm, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè puc anar a la casa del meu amic.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, Amor de Jazz, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Sant Cebrià,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Sant Genís de Fontanes,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio

El sol em va dir acosta't amb mi, nano, pilla't un bano i posa't barrano. Surt del casoplón, és on de llum et sano, ni bourbon ni ron, ni Don Perignon, que va només ser l'impuls de veure el mar a prop i sentir com te plano. El meu dolor no necessita psicofàrmacs ni aigua bruta d'Starbucks, sinó Karl Marx i Almax. I això, la platja amb els bros de debò entre tàmpacs i merda, l'hivern és Mad Max i hi ha una flor amb dos hulais. L'Ibiza, la Nabucodonosor, Marina d'Or, Mordor i el Ron Killer de Mais. I qui penetra com l'Iniesta i no molesta com l'Enric.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Si em poguessis explicar quantes coses em diries, dormiries en un parc, potser mai despertaries.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Es fa saber que després de la missa hi haurà sedau a la plaça.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

quan l'afecció s'esmuny. Dius que ara has d'anar a veure coses més lluny. I has guardat el cotxe i m'has deixat el gat. La casa és un garbuig, és que t'han embruixat?

has tot escampat. En algunes d'elles m'hi has estripat el cap. El cafè és amarg, els llençols arrugats.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

dels ciutadans. La servilia està al ciutei dels ciutadans. La ciutadia està al polei dels certadans. La policia està al ciutei dels cerbatans.

ciutat sí està el purvei dels tincerdans. La Liposia està al Marsell dels taciudans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès, que no està res,

0: policia està al servei dels ciutadans. L'estudiantia està al col·legi dels servimans. La servilia està al servei dels polimans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès que no està res.
1: Se marcha del sitio donde está, porque entonces nos escapan de la iglesia, cambio.
2: De acuerdo, si donde se los pone las penas, pues, si no, a palo, yo cambio.
3: Si no vamos a tener que poner las armas de fuego, cambio.
2: Vamos a ver, se va a parecer un Charlie, entonces el Charlie que vaya a jugar.

mai se sap ben bé on para. Diu que l'Enric li ha descobert uns missatges, finalment diu que l'Enric s'ha quedat amb el nen.

que ja no hi és i que sento tan immensa la tristesa, potser precipitaré. Quina sort aquesta nit il·luminada i capitans valents i forts com ara tu.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia, primavera mor.

les flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: A Saorra, 95.5.

gris, a la ressaca d'un meravell gruixut. Fa com els pràctics que en petits ferruts sortien quan hi havia més perill. Les nits de temporal, maquillada de lluna amb un somriure,

marcant amb la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat, si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluig que creu el temporal.

creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, per a tu, només per a tu, només per a tu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

de vegades una vaca, un burro o un cavall.

you, girl. Yeah. Cause I'm a full-grown man, and I'm not afraid to

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.